Llámame, amb Robbie McGowan Hickey, si és el que voleu, un Bel Pérez, la cançó. Declan Jota Donovan, Happy Without Me, i una de les coreografies de Nils Poulsen, curta però intensa. This is one of the last choreos by our friend Nils Poulsen, Happy Without Me.

Me. Que és curta però intensa, very short track, Happy Without Me by Nils Poulsen. Let's go to the beginnings of line dance. Well, not exactly the beginnings, but a lot of years ago. Come Dance With Me by Joe Thompson, now Joe Thompson Zimansky. Nancy Hayes and the Music. A la música, la Nancy Hayes, d'un dels temes més clàssics que hi ha al món del line dance, tal com van començar aquí a casa nostra. Come Dance With Me.

And then the third one is a dance that we used to do a lot of years ago, and we stopped dancing it for some reason. I don't really know why, because we loved it and we've loved bringing it back, which is Maids of Soul by Niels Gary and Guillaume Richard. So these are the three dances we learned last week. Travel Waters, Just at the Ram and Maids of Soul. And that's it. We're not learning anything new because we got Eurodance in 2 weeks. So we're just revising everything so we can dance with everyone going. Els tres balls que vam aprendre la setmana passada són Dusset Daram, de Fred and Shane, Gary i Maggie, que és la segona versió de Hush Hush. Vam intentar-ho fer perquè segur que es ballarà a l'Eurodance d'aquí un parell de setmanes i vam dir, per què no? Provem a veure què tal. També vam aprendre Troubled Waters de Nils Poulsen, que és prou fàcil, però vam dir, anem a fer alguna cosa fàcil i a veure si sona. Ja fa bastant de temps que es balla, un parell d'anys ben bé, i l'hem anat veient a cada esdeveniment que hem sortit i sempre hem pensat, oh, ens agrada aquesta cançó, ens agrada aquest ball, però realment no l'havíem fet mai, per tant vam dir, mira, bona oportunitat ara, que l'Eurodance al final es balla de tot, per tant, a veure si el podem ballar. I també vam recuperar Maids of Soul d'en Guillaume Richard, en Nils i en Gary O'Reilly, que ens agrada moltíssim, ens agradava molt quan el ballàvem fa un piló d'anys, i vam dir, ara que sembla que es torna a ballar, doncs anem a recuperar-lo i així també podem aprofitar per ballar-lo a l'Eurodance. Per tant, aquests són els tres balls que us porto de la nostra classe del dissabte. Honey, honey.

L'Ariadna i les seves recomanacions de l'any dance per aquesta setmana a la seva classe dels dissabtes a Can Llong. Ariadna, recommending us three of the dances that they do at her band's level class in Can Llong near the airport of Girona. If you want to come here Sunday, it's on Saturday afternoon. Després d'això, seguim el Line Dance Show amb Corbí Line Dancers i ho fem amb David Vogden i aquest clàssic que nosaltres anomenem Jamaican Run.

Les dues següents són realment populars entre nosaltres. Una és un ball d'improvers anomenat Going Blonde, amb música de Kaylee Rose, del mateix nom i feta per Gary O'Reilly. Gary O'Reilly's Going Blonde is the next one. And after that, Sports Car, a beautiful choreo by Bradley Mather. És una coreografia que nosaltres enviem des d'aquí, amb molt de carinyo, per la Natàlia. I li dediquem també aquesta amb el nostre espai.

0: A Catalunya estem al nord nosaltres, Corbella Indenses, però al sud del nostre país hi teníem els clàssics Line Dances amb Irene Valero i en Carlos de la Torre, que ens acompanyen també amb els nostres programes des de Tarragona. From Tarragona, south of Catalonia, from the classic Line Dancers, we have Irene Valero speaking to us in Catalan.
1: Hola a tots, sóc la Irene i us parlo des de Tarragona. El nostre company en el ball, el Rafael, ens ha demanat que parlem una mica sobre el ball en línia. A mi em sembla perfecte perquè per a nosaltres és tota una passió. Parlo en plural perquè incloc també el meu home, que és un altre apassionat, i m'ajuda en això de fer conèixer i estendre aquesta activitat. Per a nosaltres va ser una casualitat ben agraïda descobrir aquest món que des de llavors no hem deixat. A Tarragona vam crear una associació fa 8 anys i intentem mantenir encesa en els nostres grups la il·lusió d'anar aprenent noves coreografies. Suposo que el Rafael ja us ha explicat de què va això del ball en línia. Jo només afegiré que tot el que ho prova s'enganxa. Això de poder ballar qualsevol mena de ritme, siguin lents com el vals o el nightclub, amb músiques que et posen los pelos com escàrpies, o més ràpids com el xatxa, el funky o el swing, que et provoquen un subidón d'endorfines, no necessita molta propaganda. Realment s'ha de provar. Investigueu si teniu un grup de line dance a prop i aneu. Ni que sigui a mirar. No us penedireu, ja em contareu, ja. Una abraçada molt forta des de Tarragona i visca la música. I gràcies al Rafael per donar-nos veu.
0: Doncs, de res, i a disposar, Irene i Carlos, bons amics del món del line dance des de Tarragona. Irene is talking about her love for line dance and all rhythms that we have, including cha-cha, com aquest guant, com aquest, que ve ara. Com aquest guant, he dit, eh? Us fixeu quina barreja d'idiomes. Barry Manilow i Reba McEntire, Islands in the Stream, de Karen Jones.

De tant en tant recuperem clàssics i això és el que varen fer gràcies a una de les nostres alumnes que ve passar de tant en tant les seves vacances a la Costa Brava. És de Suïssa o d'Alemanya, ara no me'n recordo. One of our students that came for holidays here to the Costa Brava is from Switzerland or Deutschland, I don't remember now, asked to ask for this classic. It's the McLemons, Here's to You, and Dig Your Heels by Madison Glover.

Line Dance Show a Ràdio Palafrugell, com sempre la nostra, però també Line Dance Radio, per això aquest programa és en català i en anglès. Ens encanta ballar clàssics com aquest de la Rachel McCartney del 2011, que es diu Toes. We love to dance to classic ones. Toes by Rachel from 2011. But we change the music sometimes. That's what we do. We love to dance Toes to Suzy 4 and Chris Norman, Stumbling. I love

I l'última per aquesta setmana serà el Go to Hawaii de Madison Glover amb la música de Chris Johnson. Last one for this week. Go to Hawaii, Chris Johnson and the Choreo, once again by Madison Glover. Un plaer acompanyar-vos, Rafael Corbí amb l'Ariana Corbí, el Line Dance Show, i també avui en la col·laboració de la Irene Valero. Siau i fins la setmana que ve. See you next week.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
2: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell. 45 anys al teu costat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: pecados, pero también sabes de mi fe.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Doncs comença el rodamón de la setmana de Corpus. Una setmana doncs, que hi ha molta activitat. I de dijous a diumenge tenim moltes coses per oferir. Anem a començar, doncs, vinga. La Pallès, a Berga, es celebra la Patum. La Patum de Berga. Jo, la veritat, vaig estar una vegada. Vaig estar satisfet, però no hi tornaria més. Perquè es celebra a la plaça de Sant Pere, una plaça molt petita, molt enquevida, doncs, amb molta gent, amb molta calor, amb la Patum pel mig, tirant foc i espurnes i tambors, i nosaltres, els espectadors, doncs en roba una mica gruixuda, una gabardina, perquè les espurnes de la Patum no es cremin la roba d'estiu, no? Molta calor, molta calor. Ja dic, val bé la pena una vegada, però no hi tornaria més. La Patum de Berga, molt bona. És una... Recordem que és un bé immaterial de la humanitat, eh? Va ser declarada bé immaterial de la humanitat. Què més coses? Doncs clar, en això de Corpus, a les processons doncs, hi ha les catifes florals. Les catifes, per on té que passar després la processó. Però n'hi ha algunes que tenen més fama que altres. Totes tenen la seva importància. Totes tenen la seva originalitat. Però, conegudes n'hi ha dos. Una és la de Sitges, no hi ha res que discutir, Sitges i les seves catifes de flors, i també les d'Arbúcies. Arbúcies també té fama. Doncs ja sabeu, catifes de flors per la professora de Corpus. I una altra cosa típica d'aquests dies també és l'ou com balla. L'ou com balla, doncs el més típic, el més conegut, és el que hi ha al claustre de la catedral de Barcelona, a un racó, hi ha una font molt maca, molt antiga, molt maca, i allà l'ou ballarà mentre hi hagi el sortidor d'aigua, no? Mentre tingui l'aigua, l'ou ballarà. Però n'hi ha més, a molts jocs. Mira, ens han dit que a Argentona, en el Museu del Canti, també hi ha un petit ou com balla, dintre de les festivitats aquests dies. Podreu veure en un raconet un petit ou com balla i ja està, que no. I a molts jocs hi ha l'ou com balla. I gastronomia, no podem deixar de banda la gastronomia. Doncs, ai, la tos. La gastronomia la tenim, doncs, a les cireres, a Sant Climent de Llobregat, cireres molt dolces, molt maques, Sant Climent i tots els voltants les produeixen i molt bé. I si us agrada l'arròs, el Delta de l'Ebre, també aquests dies es fan uns arrossos especials que us poden agradar. I ara, abans d'acabar, volia explicar una curiositat que molts de vosaltres, alguns sí, però altres no la sabíeu. I és que el fundador del Real Madrid, el club de futbol, el Real Madrid, va ser un català, i a més, català i mataroní. Sí, sí, en Carles Pedrós. Carles Pedrós, diputat i també empresari, es va traslladar a Madrid, i allà, doncs, mira, li va sortir la idea de fundar el club del Real Madrid. Un dia li deia a un company, no, un amic de Madrid, que és molt merengue, i vaig dir, tu ja sabies que el Madrid el va fundar un català? Diu, no, però mira, veus, hi ha catalans intel·ligents. Me la va fotre. Doncs sí, aquesta és la curiositat d'avui. I ja anem a la portada musical. Una portada musical avui que els amics que ens escolten
per Sanstre Ràdio. Sanstre Ràdio, sabran qui són. És el grup La Màlaga, grup de rumba, que es va formar precisament a la plaça Màlaga, que ja sabeu on està, segurament. I la cançó que porta és una rumba que es diu Mi Barrio. Mi Barrio, que també és un barri de Sants. Els que sou de Sants segurament ja sabeu de quin parlem. Doncs vinga, Mi Barrio i La Màlaga.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Llançà, l'esclat del juny. Només esclata el mes de juny, la terra obre les parpelles i esclata amb flors i poncelles, tot expulsant-se el fred de l'hivern. Els camps i prats s'embelleixen, vestint-se de lluents i vells colors, tot i rebrotant de nou la vida fins a les més petites flors. Homes, animals, arbres i plantes ensumen de prop l'aire d'estiu i ho celebren amb les cantades els ocells dalt dels seus nius. També ho són dies de revelles. Sant Joan, Sant Pere, per tot arreu esclaten les fogueres, cremen tots els mals rotllos entre elles. El mes de juny s'emporta amb els fums les plors, les tristeses, els mals averanys. I és per això que és el mes de juny que tots els dolors i mals se'n fan fums. Per al poble de Llançà.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Amics, amigues de Rodamont, què tal, com esteu? Ja hem entrat el juny, dintre de poc ja arribarem al dia d'estiu, Sant Lluís, bueno, ja anirem comentant. El temps, mira, fa una mica de fresqueta, diu que vindran per la zona d'aquí del Maresme i una part de Barcelona, pot ser que caiguin. En el Pirineu està caient i d'on gust ara que a l'hora del temps es van sortint llocs que estan plens d'aigua baixant, que d'on gust, comparat amb la sequera que vam patir, aquest temps d'una alegria. Doncs a veure, mentre no vinguin pedregades, benvingut sigui la pluja. I també, ja que diem el temps, ens alegrem que diu que la canonada aquesta que es perdia tanta aigua al barri de Canyanet a Badalona, diu que a finals d'any o principis ja al final arribaran a un acord perquè es perdien una quantitat de litros d'aigua impressionant. Bueno, doncs a veure, anem amb la bona direcció. El Sants, doncs mira, semblava que no n'hi havien gaire coneguts, però m'he anat recordant el Robert, el Just, Norberto, em fa gràcia perquè el Bertil Osborne es diu Norberto, Bertil el nom aristòcrates, i també pues, que el dijous aquesta setmana ja es corpo, com que ve tan aviat, és el Corpus. A Argentona fa la festa de les catifes, jo, diguéssim, que era el que es feia el Corpus, també aprofitem ja que la famosa frase que aquella tres dies hi ha a l'any que reluxen més que el sol, dijous sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, doncs ja incomplert, perquè avui aquesta setmana ja es dirà el Corpus Christi i hi ha zones doncs, d'aquí a la comarca, per exemple al Vallès es fa la Garriga, nosaltres a Argentona també ho fem, després hi ha la d'Arbúcies que té molta anomenada i la més coneguda és la de Sitges, que aquesta l'han fet sempre, però i així és l'època que es va canviar tot i que es van acabar les processons, però ells la seva processó que feia en el gremi de l'associació del turisme de Sitges, que fomentava perquè aporta molta atracció a Sitges. Doncs, i això que va allà hi ha la platja del Pecat i tot el que sigui, doncs ells han mantingut la tradició de fer la festa del Corpus. Doncs felicitem-nos, i a la part de Castella i Lleó també ho celebren, i allò, però el Corpus hauria de també ser una festa a nivell de tot el país. I hi ha, bueno, i a part també hi ha la Patum, que també se celebra el dia de Corpus, esperem que tinguin bon temps, que alguna vegada fet alguna han tingut de suspendre-lo o no ha acabat en pluja, doncs esperem que en dijous doncs, tinguin bon temps. I saludem a tot el Berguedà, a la comarca del Berguedà. Bé, com sempre, doncs, què hem de dir ja? Abans de començar a explicar les petites anècdotes i el que ha passat a la premsa del cort, pues de sempre demanar per això que sembla que sí, però que no, el Mediterrani, que sempre està encès, el Líbano, ara més la part del Líbano, i la part de Cisjordània, de la Palestina, i el Gaza, i també, desgraciadament, ara les notícies pues, de Mediterrani, que sempre està encès, el Líbano, ara més la part del Líbano, i la part de Cisjordània, de la Palestina, i el

μπορεί να ατάκαν Ρούσια, ατάκαν εκεί. Προβήν, μυντισιμό, κρυατούρε, λαδιφή συνεταίρα, μου ενούν φιν, μου ιδιό κρέκα, μηδέν τελιάκα, σω αγαζού σου να είναι, οπότε σε όμα, γιατί νιούν λάτρε γουανιαράν. Αν δεν λυβάμε, μόνο βιβέντι. Μου ενούν για φίλα κριτικά σοβρά. Sobre això que fem cada setmana, no, més de mil... Ai, a Cuba, pobra, no sé si se'n sortiran, perquè avui reportatges ve a la televisió, esclar, a les 6 de la tarda ja queden sense llum. I veus, de vegades veus coses que l'altre dia veien, que també els vehicles ho fan amb allò que vagin, i això també jo tinc fotografies antigues, i també els autobusos, i... anaven amb d'allò, amb un gasogen, amb gasògeno, perquè tampoc ens van fer el boicot, o sigui, els boicots és inhumana en els d'allò, en els pobles, perquè el que passen és el poble, els de dalt no els hi falta de res, i el que passa a Cuba és una vergonya. Vull dir, nosaltres, que van ser, els catalans sempre van tenir relacions amb Cuba, pues tota la simpatia pel poble cubà. Bueno, doncs ja anem a explicar una mica de tot. També, mira, també, molts que no sou de la comarca, però vull dir, ja ha acabat la fira de... la fira que enviem de Mataró, del Maresme, i també doncs, es parla que també, en broma, doncs, van començar aquesta família Barbena i ara a fer un entrepà de bacallà, anar a la fira, i a poc a poc doncs, ha començat, i ara s'ha convertit, ja ho diuen, l'entrepà del Maresme o de Mataró. Jo aquest any, feia anys que no hi anava, i aquest any amb una colla, dic, no anem-hi, la tradició. Doncs és celebrar-ho, la tradició, anar a menjar, donar una volta per la fira i anar a menjar un entrepà de bacallà que s'ha convertit en l'entrepà del Maresme. Doncs felicitats, i fes l'any que ve. Bueno, de bons també saludem també l'interpret d'aquí una setmana. Hi haurà ja la visita del Papa, primer vindrà a Madrid, pues passarà per aquí, i bueno, ja sabeu que hi ha hagut una mica d'estirabot amb el problema català, per parlar l'idioma i tot, però em sembla que sí, que s'arribarà amb un acord. Jo sempre dic que jo, modestia a part, sempre tinc la finesa d'Itàlia, la finesa italiana i la diplomàcia vaticana. I aquí hi ha hagut un, no sé, aquí un tothom diu la seva, però esclar, això també, a part, jo, cada un, però el treure el llatí de l'Església ha sigut una equivocació, perquè dir quatre paraules en llatí ja estava, i tots contents, inclús van als enterros i tot, clar, ja no es fa tant perquè tot va quedar laic, però evites problemes, no és la llengua el llatí. A més, és clar, el català, també hem de dir-ho, que és llengua d'aquí, ve de provençal i tot, o sigui, llengues europees, ve, el català ve del llatí. Llavors, pues, seria una aberració que no es digués alguna cosa en català. Bueno, ja ho veurem com anirà. Esperem que el protocol vagi per tot, perquè hi haurà crítiques per un cantó i per l'altre. Ja n'hi comencen a haver-hi, els uns perquè és massa religiós, l'altre que has estat, però tot això donarà una coneixença mundialment a Barcelona, Vull dir, en Rieu-se'n, vull dir, el Gaudí, i després ja en el programa avui tinc dedicat en el personatge històric, el Gaudí, que li hem de donar agraït de l'obra que ha fet en Gaudí. Bueno, ja ho anirem comentant. Doncs també hi ha dintre poc, ja també ja s'ha fet el Fórmula 1, que ara es diu de Barcelona, Catalunya serà de Barcelona, també hi haurà moviment, tot el que sigui, el Gran Premi, doncs ja també moviment, vinga moviment turístic, també, i alguna cosa més. Mira, també es commemora, que sempre dic a personatges i tot, doncs es commemoren 100 anys de la mort de la Marilyn, a morir als 35 anys, que me'n recordo encara, que era per la Festa Major d'Argentona, i un senyor que es dedicava a portar l'espalé al Riera, un fill, i m'ho va comentar. Veus, jo en aquella època ja em van arribar les notícies, i a la tarda, diu, s'ha mort la Marilyn Monroe, i em va quedar gravat. Doncs, llavors, pues, ja parlen del dia que va fer el president Kennedy, que diu que va tenir una relació, i li va dedicar el dia del compleany del Kennedy la cançó aquella famosa de Mr. Dear President, que li va cantar. Clar, llavors, en aquella època, quan els diaris i tot, no se sabia que hi havia aquesta relació, però bueno, ha sigut un fet, quan diem-ho així. I es fa la gràcia mirant amb allò que ella va néixer l'1 de juny,

I el John Kennedy va morir, ai, va néixer el 29 de maig. Mira, o sigui, bueno, un l'any 17 i l'altre, diguéssim, el 26. Però vull dir que em fa gràcia per dos dies de diferència del naixement. Doncs aquest, i a més la Marilyn també a les pel·lícules, una quantitat que em va fer jo, com Faldes jo, Lo Loco, i després Casarme amb un Millonario, i la famosa frase aquella de diu Nadia amb Anthony Curtis i en Jack Lemmon, que representa que quan acaba, a mi em va fer gràcia, clar, en aquella època era tabú, ara sí que no té importància, però llavors un senyor, com que va vestit de dona, se n'enamora i quan s'acaba diu Nadie es perfecto, vull dir, una pel·lícula fantàstica i té molt de, bueno, és gànster i tot, però tu passes molt bé. I després la icono que em sembla com Faldes i a Lo Loco, o aquesta, o Casarme con un Millonario, que eren, són tres amigues, i em sembla que quan passen per un carrer de Nova York, el típic és, esclar, hi ha aire condicionat, i al moment de surt l'aire condicionat, o al moment que passa ella, se li aixeca la falda. I aquell és un icono que és històric, la fotografia aquella. Esclar, en aquella època ara no s'hi donaria importància, evidentment. Cada cosa al seu temps. Bueno, doncs ja hem anat explicant la vida de la mare. I també ja vull dir que sempre, com que és una persona del periodisme, i avui ens ha deixat el Josep Maria Cadena, que és un periodista, 90 anys, doncs que va ser tot un personatge que va lluitar per tota aquesta generació, doncs evident, van viure tota la dictadura i van intentar fer país, i va ser director adjunt perquè després, com es va cuidar d'obrir el diari Avui, al cap de pocs dies pues no li van donar un altre, i no sé, explica la història d'un xec que em va... Però l'home sempre va defensar el diari, el diari i després el català i tot el que sigui. I vas tenir, jo havia vist alguna vegada en una entrevista i tenia un humor, i diu, sí, jo més de tenir, diu, una amiga... Diu, posar-li un pis amb una amiga, diu, tinc un pis ple de llibres. Vull dir, és una anècdota que deia Josep Maria Cadena. Doncs un record per ell. I després que ja hem parlat de la... Bueno, hi ha també interaccions, perquè ja sabeu que a Madrid ara han vingut una mica cap aquí, també, escampar una mica el foc, però veus que no se n'han sortit, i Madrid està que arde, i també hi haurà eleccions del Real Madrid, el Florentino i el Riquelme, i un diu, el Riquelme diu que ha agafat amb uns bandes, bueno, col·laboradors, el Raúl, que com que va acabar mal, era un gran professional, el Raúl, com a persona i com a d'allò esportiu, jugador, i diguéssim que li ha anat perquè en Florentino el va apartar de males maneres. Veiem com quedarà, jo ho veig difícil una mica, veiem com quedarà. Bueno, per això són les eleccions, diguéssim, però esclar, hi ha moltes coses entremig, ja sabeu el que es necessita per els calés que necessites per presentar-te de president. Bueno, el dia 7 al vespre o l'endemà al dilluns sabrem com ha quedat, i depèn dels vots que tregui un o l'altre, potser hauran de fer una mica de reforma, del que sigui. Ah, també parlen aquí, ja que aprofito del futbol, aquí diu, la setmana passada, bueno, diu, l'eternitat de Guardiola, diu, deixa la banqueta del Manchester City i després de 10 títols de temporada. I llavors diu que, jo vaig dir que ell vindrà esporàdicament a Catalunya, que sigui perquè hi té casa i tot, però no hi ha reconciliació amb la seva senyora, i ella, el divorci, és degut al sacrifici que va fer de presentar. Un no volia venir, l'altre tenia la seva vida, és el que passa avui dia, la vida de la relació, on sacrifiques un o l'altre. Doncs diu que anirà a Abu Dhabi, potser es veuran amb el rei emèrit, perquè, diguéssim, el accionista principal és d'un jeque d'allà d'Abu Dhabi, i per això allà va descansar. Pues aquesta és la... I també hi ha hagut el partit, que també eren dos entrenadors espanyols, i era el Luis Enrique, i l'altre de l'Arsenal, ara no em ve la memòria, i va, bueno, jo m'agradava més que guanyés el Luis Enrique, ja que havia jugat al Barça, i el de, diguéssim, del PSG. El PSG Saint-Germain-des-Prés, el PSG.
pues felicitar-lo, però després d'això de venir va haver uns aldarulls al vespre, que tot és esportiu, però després sempre acaba malament. Bueno, pues esperem que tot se solucioni. Mm? I ara hi ha la... Ah, mira, també han donat els Premi Max, que una pel·lícula que en diuen el 1936. Després l'acabaré de documentari, perquè jo sempre els hi demano, jo com que m'agrada molt la història i tot, i sempre dic, hauria... ja n'han fet de pel·lícules d'història i tot. Però fer la història, una era, la, per exemple, una, el majordom que va fer el Victorio Gassman, que, Victor Gassman, que era la història de dos germans, una a la Generalitat i l'altra està en el bando nacional. I un marxa, l'altre arriba i l'altre li conserva la finca, i hi ha una famosa frase que diu, marxem, estan bombardejant Barcelona a finals de la guerra, i diu, marxem d'aquí. Diu, ja res serà igual, és una frase famosa, però vull dir, interpretar com vivia la gent en aquella època. N'han fet de pel·lícules, però m'agradaria la que fos catalana o espanyola, però que reflectés el període com vivíem, perquè jo tinc familiars que em deien, pues mira, bombardejàvem, sortíem i fèiem vida normal. Tot això, explicar-ho, també va haver-hi a la plaça del Diamant, però no reflectava tota la vida social del moment aquell. Bueno, aquí va el meu punt pels visitants de la pel·lícula. Mira, els aniversaris, tenim la Maria Galiana, aquesta artista que era l'àvia de Cuéntame, n'ha fet 91. Diguéssim, mira, Emilio Sánchez Vicario, aquest de la família que eren els dos germans i l'Arancha Sánchez Vicario, doncs 61. Després una senyora que es diu Maria Esteve, la posen 100 anys, que diu d'allò, tota la vida ha llegit el diari, bueno, dic La Vanguardia, diguem-ho així. Doncs, allò. I a més, d'aquí 10 dies, em sembla, la setmana que ve, el dona el famós drama, el Trump, farà 80. Jo ara en Trump ja li dic el bomber, perquè és el típic, ja sabeu, aquests que fan, es cuiden de fer encendre incendis per apagar-los, doncs ja ho veiem, diu, la pau de Gaza, allà, pobra gent, no fan res, no han arreglat res, tots estan abandonats a la mà de Déu. Hi ha allò de l'estret d'Hormuz, llavors diu, ho arreglo tot, o sigui, provoca per després dir ho arreglar, no arregla res, jo ja li dic al bomber, més aquest no, jo insultar no, però en plan carinyós, ja veurem què ens depararà els 80 anys d'en Trump. Potser sí que arribant amb un consell, perquè diu que tenim petroli per 70 dies, amb una conferència que vaig anar l'altre dia, i ara ja deuen ser 65. Vull dir, ja veieu com està tot, han pujat molts aliments. Bueno, mira la Brooke Selfies, Self, 61. Sembla que era d'aquesta noia amb l'estanque dorado, el Pepe Viñuela, que havia fet de Mortadelo, i aquella sèrie d'Aida, doncs 63. El Rafa Nadal també, mira, 40. La Júlia Gallet, em sembla que és la parella de François Hollande, 54. Em sembla que era... No, perquè el François, com va ser president, va estar amb la Ségolène Royal. Pues ara, i aquesta senyora artista és d'origen català. Bueno, és família de l'Isaac Albéniz, de Camprodon. Doncs aquests són més aviat els conegu. Ai, mira, com a gent... així de informació general i tot, hi ha l'Aussi Fati, que es dedicarà a plegat del futbol i es dedicarà a cantar. També l'Emil Lamal, que també parella, Inés García, que és influència, que en comentaris hi havia una antiga que va tenir una relació argentina, que ja es queixava, va dir no, que tot havia acabat mal bé, però es havien distanciat i tot. Pues, aviam, amor de verano. L'Iker Casillas també té nova parella, la Irene Essem, que va ser Miss Venezuela 2011, doncs veurem, aviam, que dins de dos dies, esclar, seran les portades de la parella, i llavors poder ser us vas al cine, a la proposa pel anar al cine, però, bueno, en fi, això. També, mira, sempre miro, jo sempre defenso tots els comerços i tot. Jo a Barcelona, la setmana passada, dedicaven a tot, va fer un reportatge sobre els que, desgraciadament, a molts pobles, per exemple, a Palamós, ha tancat una pastisseria de molta anomenada, en deien el Cisne, i és clar, si no hi ha continuació per jubilació i tot, doncs llavors sap greu que es tanquin aquestes, i més les pastisseries i tot.
o les forneries. Doncs aquesta de Barcelona, doncs hi ha la calle Alfonso, que té fama de fer allà del pernil, que és el començament de Roger de Flor. També hi ha la graneria Sala, Forn Elies, Canceleria Germans d'Unoi, que són a Sant Andreu, i després ja hi ha el Comado Quiles, tots aquests d'anomenada i tot, però això és el que fa, diguéssim, a la ciutat i d'un prestigi, i desgraciadament, pues, clar, per qüestió de jubilació, la gent... Ah, i també vull dir, ja que s'acosta Sant Joan, doncs això, el del Maresme, pues, li han donat la segona copa, la segona coca de Catalunya, l'han donat a la pastisseria Alejandro de Mataró. Sembla que està a l'Avinguda Amèrica, tot el que sigui. Doncs ja sabem que la zona de... Bueno, tota la zona costera i de l'interior que tenien estiueig, sempre han sortit bones pastisseries perquè la gent que estiuejava, com que abans no es movien, doncs sempre celebraven festes i tot, i bueno, tenen moltes pastisseries de nom en tots aquests pobles, i Mataró ha sigut sempre ha sigut puntera en pastisseries, diguéssim. I, bueno, doncs felicitem-nos, eh? Doncs ara ja anem aquí a parlar ràpidament de... Ja que és un personatge històric que per molts potser és el gran desconegut, perquè a més dient la Sagrada Família i el Parc Güell, el que sigui, però, bueno, necessitem 3 o 4 pàgines per explicar-ho tot. Diu Antoni Gaudí i Cornell. Neix a Reus o Riudoms? Diu el Mas de Cala Caldera, perquè tenia una casa de Riudoms i la mare es veu que va de part, llavors, o sigui, no hi ha problema. Era de Reus i allò, i l'endemà el van batejar a Reus. Vull dir, tots dos la copa capitalitat i no cal discutir. Vull dir, abans un explica la cosa. És veritat, en aquest temps si teníem d'anar amb carro, el que fos, o amb tartana, i a tot ja originava un problema. Doncs mira, el dia 5 i el dia 10 de juny es commemora la mort del 1926, els 100 anys, i, esclar, a part ara hi ha molta polèmica per el problema religiós, el problema d'una manera o l'altra, si ara amb això ja hem parlat de si el Vaticà, jo crec que sí que parlaran i tot. Però ell explica una anècdota que ell va defensar molt català, inclús com que abans de morir, allà el 1223 o 24, es va una visita al rei, no, al rei Alfonso, pues no va parlar en castellà, vull dir, va parlar tot en català, com una manera de protesta, ja que el Primo de Rivera i ell tots dos van anul·lar la mancomunitat catalana, i ell era molt català, pues hem d'estar agraïts. I com a cristià, el creient també va demostrar, sempre va defensar la seva fe, i mira el que ha deixat a Barcelona. També, com que estem a la zona de Mataró, doncs també va fer la cooperativa, ara ho anirem explicant tot una mica. Eren 5 germans, de petit va tenir un problema reumàtic que no va deixar mai fins a la seva mort. I era vegetarià, o sigui que no podia... I després li van recomanar que caminés molt. Devia ser que, com va fer la Sagrada Família, o devia estar estreït amb les seves coses i tot. I en aquest temps a Barcelona... també el 1926 un tramvia, ja no era com la ciutat que hi havia, però devia estar absorbet amb els seus plans i tot, i va estar 2 dies que no van reconèixer ningú, va estar 2 dies allà mig abandonat, que és trist que aquests personatges així al final de la seva vida hagin d'acabar així, i després la història els reconeixi com a grans persones. Doncs, i em sembla que devia fer-ho tot caminar, perquè el metge li va aconsellar que sempre caminés molt. Doncs, i abans de tot, sempre que apunto aquí a tot, vaig a dir les dates històriques que faig. Diu, mira, l'1 de juny de 1938 és dedicat a surt el Superman. També el 6 de juny de 1934 és el dia D, és el dia del desembarc de Normandia. O sigui, que també el recordar-ho, i més que tot les noves generacions, la lluita que van tindre sobre el nazisme, que ara molt de jovent es fa les creus gamades i tot això, i a mi em fa bastanta por tot això.
I el 2 de juny del 2014 abdicació del rei Joan Carles. Vull dir, bueno, mira, doncs també... I després també hi ha el... també és el dia de la bicicleta, també. I després també el dia de la infància, de la infància. I abans el 7, i el 7, important, i el 7 de juny de 19... no, el tractat de... no ho he apuntat bé. El 1694, el tractat de Tordesillas, que es van partir, em sembla que era Alexandre VI, que era el papa Borgia, que es van repartir a Amèrica. Una part va quedar a Portugal i l'altra va quedar a Espanya. Ja veieu la part de Portugal, que es va quedar al Brasil, una extensió de terreny, diguéssim, grandiosa. Bueno, doncs ara vaig continuant aquí amb la història de Gaudí. Estudia els Escolapis de Reus, després fa dibuixos en una revista, l'Arlequín. El seu pare ja havia en Calderés, i ja de petit doncs, ja estava allà, i va aprendre molt la simetria i tot això, doncs ja tenia la seva veta artística. I llavors, juntament amb l'Eduardo Tora, els corcolls de joventut, com a amic tenia l'Eduardo Todà, o ell. També el batxillerat el fa a les escoles Pies de Reus, i el 1970 ja estudia, rep el títol d'arquitectura a la lotja de l'escola provincial de Barcelona. I llavors diu que li van dir, diu, aquesta persona serà o un d'allò, o una eminència, o un boig. És la fase que va dir, ja veieu com on va arribar. Doncs veu, ja tenia, bueno, esclar, és unes idees molt avançades, diguéssim. Diu, durant la seva treballa d'allò per el Josep Fonseré, que és el que va fer el projecte de la Ciutadella, col·labora en diversos projectes, abans que es dediqués a la Sagrada Família i tota la part, també uns dels Passeig de Gràcia, les faroles típiques també. Era un artista artístic i el que venia a la veta del seu pare, del seu avi, a part de ser l'arquitecte. I llavors també un dels projectes va ser la cooperativa de Mataró. I allà va conèixer la Pepeta Moreu, que va ser el seu amor de la seva vida, però ella ja estava compromesa, es pensava que va migrar cap a Amèrica, i tot i allà, al veure que ja no podia ser, ja no es va casar, i es va dedicar la seva vida a l'arquitectura i a la seva vida una mica ascètica, com un religiós laic, diguem-ho així, al temps. Doncs, diguéssim, i a Mataró, que ja ho hem dit, que ara és el Museu Contemporani i Abstracte de Lluís Bassat, que dona un prestigi a Mataró. A Mataró em sembla que ara han quedat els lavabos, i després també, que no havia anat, i també havia fet dues cases per treballadors, que feia anys que ningú li donava importància, i ara comemorar el centenari, doncs s'ha fet. A part de tota la... tot el que ha fet, activitats, bueno, a més va sortir, mira, abans de tot, obres fora de Catalunya. Esclar, com que va tenir la relació amb el Conde Güell, i el Conde Güell té el sogre, el marquès de Comilla, el famós Antonio López, doncs va fer el caprici a Comilles. També va fer per l'amic del bisbe, que era català, el Palau Episcopal d'Astorga. Després, el que era a León, també per la família d'un empresari, la Casa Botinis, també. I llavors també havia projectat una per mediació del Conde Güell, però no es va fer, com un convent de les missions catòliques de Tànger, que això no va arribar a fer. I llavors va tenir diversos projectes que no van tenir. Una era l'exposició de jove per l'exposició de París, va ser exposat, però després el que havia presentat, també és clar, a l'època aquella, també els arquitectes, els ajuntaments i tots, donaven un o l'altre. I llavors molts projectes que ara serien importants, en aquella època doncs, no es va donar importància. Doncs ja dic, a Mataró, ja hem parlat d'això, i després, esclar, els més importants, que és la Sagrada Família, després la Pedrera, la Casa Vicenç,
I després la Casa Batlló, que és la que estan els tres arquitectes, el Passeig de Gràcia. I llavors va dir una vegada escrivint, diu, és que diu tota la història de... Nosaltres vivim de lo que van fer els nostres avis, diguem-ho així, avis, o algun ja, doncs els avis, que ens van deixar tot un patrimoni artístic que ara en gaudim, ja veieu, amb l'excusa de gaudir, vull dir, mundialment serà coneguda Barcelona, internacionalment, a tot el món, ja veureu les cadenes i tot. Vull dir, és digne d'admirar el personatge de Gaudí, el que ha fet com a arquitecte, com a persona i després per les seves idees i tot, i per l'amor que va tenir a Catalunya. Doncs, i després ja hem dit lo trist que és que aquesta persona morís d'aquesta manera, així, de l'accident del tramvia. Doncs, bueno, ja podrem explicar més, però ja dic, la quantitat de... no sé si ho he dit, la casa Vicenç, també, que era d'en Gaudí, i després també hi ha la casa Calvet, que jo no ho sabia, que es veu que està en el carrer Caspe. Veus aquesta, el dia que vagi a Barcelona, a mi fixaries, a prop de la Passeig de Gràcia. Vull dir, anem coneixent coses històriques que volíem passar quantitat de vegades i no ens hi hem fixat. Doncs aquesta és la història d'aquest gran personatge que la setmana que ve esperem gaudint de tots i poder veure per televisió, evidentment, tota l'arribada del Papa, la història, la consagració de la creu i tot això. Pues, amics, fins la pròxima setmana. Amics de Rodamón, espero de cor que aquest petit espai de los corazones i revistes del cor us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, a

Hola, què tal? Molt benvinguts de nou a les històries musicals del Rodamón. Rebeu una cordial salutació de Josep Dalmau. Avui parlem i escoltarem a Don McLean, que és un cantautor nord-americà conegut internacionalment per la cançó American Pie del 1971, un folk rock de 8 minuts i mig de duració sobre un aconteixement que es coneix com el dia que murió la música, la mort de Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper en un accident aeri en el 1959. Aquesta melodia fou número 1 als Estats Units durant 4 setmanes a la llista Billboard en el 1972 i va ser número 2 a les llistes del Regne Unit. Aquesta cançó compta amb moltes versions, de les que destaquem la de Madonna, editada en un senzill de l'època del seu disc anomenat Music, del 2001, però no inclosa en l'àlbum, i la de Arnaldo Zúñiga, en castellà, titulada Siglo XX, del 1984. Un altre tema seu, de Don McLean, molt conegut també, és Vincent, Starry Starry Night, en honor a Vincent Van Gogh. Vincent fou número 12 als Estats Units i número 1 a Anglaterra, número 1 al Regne Unit en el 1972. En el 2004 va ingressar en el Saló de la Fama de Compositors i en el 2021 fou homenatjat en el Passeig de la Fama de Hollywood. Escoltem, doncs, a Don McLean amb American Pie.

el Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Doncs molt bona tarda tingueu i benvinguts en l'espai de recordar en el passat amb música, l'espai que molt de gust us ofereix Josep Pons. En les vies del comandament dels aparells del so, César Escobedo, i una cordial salutació a les respectives audiències de Ràdio Cabrera de Mar, de Ràdio Sant Pol de Mar i de Ràdio Palafrugell, que emeten aquest programa. Avui encetarem el programa amb l'orquestra dels George Brolonys, una orquestra d'entre els anys 30 i els anys 40, i el títol, Serenata Africana. De Serenata Africana, en aquells anys que es va gravar, llavors estaven de moda aquelles pel·lícules en blanc i negre de les aventures d'en Tarzán, Tarzán de los Monos, major honor i glòria del famós Johnny Wales Mullert, que havia sigut campió de natació, a més d'artista de cinema, i no necessitava dobles per fer totes aquelles coses a sota l'aigua. Es passava per llacs i pels rius a sota l'aigua, doncs era ell mateix que ho feia, sense cap doble. I llavors també hi havia hagut també aquell episodi del famós explorador de les terres africanes, Stanley, que va estar perdut i el consideraven mort, i al cap d'uns anys el van trobar en allà que vivia en una tribu, i diu, Stanley, suposo, sí senyor, però es van a l'anglès, sense moltes ofusions es van trobar, sí, doncs degut a això es varen fer els compositors temes referents a episodis africans. Doncs ara l'orquestra George Blong ens oferirà aquesta serenata africana recordant tots aquests episodis.

Doncs tema, un tema d'inspiració africana. I ara vindrà una artista de cinema i també vocalista reconeguda en aquells anys 50, 40, 50 i part dels 60, la Rosemary Clooney, i un tema universal, Tenderly, que venia a dir amb molta tendresa. Doncs recordem-la.

doncs hem recordat la veu de la Rosemary Cooney, que havia sortit molt també amb els famosos Bing Crosby i Fred Astaire i altres. I ara recordarem una pel·lícula, una coproducció que es va filmar a 1948, una coproducció mexicana i espanyola, Jalisco canta en Sevilla, que llavors el Jorge Negrete va venir aquí al país i amb altres artistes mexicans, i van filmar aquesta pel·lícula a 1948 i es va estrenar a 1949, es va estrenar el Jorge Negrete i una molt jove en aquell temps, Carmen Sevilla. Això va tenir molt d'èxit i una de les melodies que es cantaven a aquesta pel·lícula i amb gran ressò perquè es van vendre molt de discos era el títol de Agua del Pozo, Agua del Pozo de la Virgen Mexicana, deia. Aquesta Agua del Pozo es va interpretar molt i jo l'havia portada pel Jorge Negrete. Però ara portaré una curiosa versió d'una tuna de Màlaga, la tuna de la Facultat de Màlaga, que també va fer una gravació, una d'aquestes rareses. Doncs ara el sentirem a ritme de corrido, aquesta tuna.

Doncs hem recordat en la tuna de la Facultat de Màlaga, en la melodia Agua del Pozo de Jalisco Canta i Sevilla, i també era en forma una mica de popurri, perquè a última hora hem sentit també el corrido de la Delita. I ara recordarem que hem parlat del Jorge Negrete amb una d'aquelles melodies que, generalment, totes les melodies que gravava, primer ja les havia cantat en les pel·lícules. En moltes pel·lícules ja dava peu per que ell cantés les melodies. A cada pel·lícula sortien de 4, 5, 6, 7, 8 melodies. I ara porto una de molt famosa que es titula Que te cuesta, que pertanyia a la banda sonora d'una pel·lícula del Jorge Negrete que es titula Hasta que perdió Jalisco, 1945, hem d'anar.

Rio Calaveras i el mariachi Vargas de Tecalilán. I ara recordarem unes figures que no van arribar a discos aquí en el país. Les quatre hermanes King, La Voz de Su Amo, va portar una gravació dels Estats Units que amb una cara hi havia Canta el meu cor. Les quatre germanes King sí que en els Estats Units eren conegudes i també feien molta música de caire de gospel. Doncs ara recordarem les quatre germanes King amb un disc que van portar, que amb una cara hi havia aquesta melodia, que es titulava Canta el meu cor.

doncs hem recordat l'estil de les germanes King, que potser aquí en el país no tenia molts adeptes, però en els Estats Units sí que gravaven molts discos. I ara que gravava molts discos aquí en el país, és la figura que ara vindrà, el Marco Redondo, el famós Marco Redondo, que portaré amb un fragment d'una zarzuela titulada Las Golondrinas. Es va estrenar ja fa molts anys, pel febrer de 1914. El músic que va composar la música era José María Usandizaga. Per això sempre anunciaven Las Golondrinas del maestro Usandizaga. També van fer el llibret, evidentment. I es basava en uns tres personatges que treballaven en un circ. La trama era aquesta. I esclar, hi ha diferents vicissituds. Doncs ara jo porto un fragment d'aquesta zarzuela que es titula el fragment de Serreia, Marco Redondo, que no fa pas gaire li tret d'un long play que tinc de melodies del Marco Redondo.

Doncs el fragment aquest de les golondrines, el fragment CRI. I ara anirem a buscar una actriu que estava catalogada com mezzo-soprano, la Xàbica Pérez Carpio, valenciana. Moltes de les vedets i aquestes artistes eren nascudes en el País Valencià. Allà hi havia un bon viver, de, tant de vedets de revista com de zarzuela. I la Xàbica Pérez Carpio li va passar com de vegades els arguments de les pel·lícules, que en la ficció sempre s'ha de triomfar perquè han de substituir amb una figura que per accident o per malaltia no pot debutar en l'obra, i llavors fan sortir una de segona filera i triomfa. Però això li va passar en la realitat a la Xàbica Pérez Carpio, que va haver de substituir amb una ja consagrada, i doncs molt joveneta va tenir molt d'èxit amb el suplent i aquesta, i llavors ja de seguida ja hi va venir la carrera de l'èxit i de gravar discos, i gravava tot tipus de melodies d'aquell temps, estem parlant abans de la Guerra Civil, i una de les melodies que estaven de moda era un Charleston famós, que el títol era Si vas a París, papà. Doncs la Xàbica Pérez Carpio també va fer la seva versió, que es van fer moltes versions del Si vas a París, papà, però jo, com que tinc el disc de pedra de 78, doncs he depurat com fins ara hem pogut, treure els sorolls, i portaré aquesta versió.

0: Falsa Paris, papá, no comas con grande pato. Mi vaya al cabaret, si quieres pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que los gemelos, si vas a Paris, papá.
1: A París a comprar un muñeco, diu. I ara vindrà el Mambo Adivinanza. El Mambo Adivinanza, que les adivinalles havien estat durant molt de temps, estaven d'actualitat perquè no hi havia medis de distracció, no es podia accedir a la televisió, es va d'inventar, ràdios potser n'hi havien pocs o que també encara es havien d'inventar, i llavors era a base de quan es feien reunions de veïnat, que anava a prendre la frase, que tothom deia la seva, i ja venia el cupo de divinalles, etc, etc, i historietes que s'explicaven. Doncs ara portaré una curiositat, però ja a ritme de mambo, que era el Mambo Adivinanza, Maribel i su conjunto. I així és, a veure si ho endevinem de què es tracta.

0: Diga si esto le gustó.
1: Sí.
0: Diga si lo comprendió.
1: Sí.
0: Diga si lo saboreó.
1: Sí.
0: Es el mambo adivinanza.
2: Doncs ens hem enterat, és el mambo adivinanza, que ara recordo una d'aquelles divinalles típiques de la meva àvia, que, esclar, era molt fàcil, que el sap tothom, diu, una caixeta o una capseta blanca que quan s'obre ja no es tanca. Era l'ou, un ou, tant pot ser de gallina com de colom, un cop s'obert ja no es pot tancar. Aquest era fàcil. Doncs ara anirem per una orquestra, l'Orquestra Filarmònica Cubana, que interpretava, però amb un estil sense tant de bongos i d'aparells de percussió com tenien les orquestres de Cuba, quan tocaven a les rumbes, els mambos, els sons, les guaratxes. Aquesta orquestra predominaven els violins i va fer també la seva versió del famós tema de Moisés Simons, el Manicero, que llavors la catalogaven com a rumba pregon. En aquesta orquestra hi havia cantat una figura que algun dia el portaré alguna, que era l'Esther Borja, molt famosa en aquell temps, potser oblidada. En un proper programa la portaré, l'Esther Borja. Però ara la recordarem en l'Orquestra Filarmònica de Cuba, en el tema del Manicero.

Doncs era una versió més de les moltíssimes que es van fer del Manicero. I ara, ja que érem a Cuba, anirem a recordar una figura de la revista musical que va venir de Cuba. Va venir de Cuba i va triomfar aquí en el país amb una revista que el títol era Tentación. La Tentación, la Maria de Los Ángeles Santana, la Estrella de Fuego de Cuba, li deien. I que quan va venir, clar, per estrenar aquesta revista de la Tentación, el número estrella era precisament Tentación, que aleshores estava de moda una prenda íntima de roba interior femenina que en deien una Tentación. I llavors també es feia una mica de joc de paraules amb la Tentación. I una de les exigències que la censura no li va permetre a la Maria de Los Ángeles Santana, estem parlant de 1949, era que ella volia sortir només amb tres estrelletes en el seu cos, tres estrelletes evidentment distribuïdes en els llocs que pertocaven, però la censura va dir que era escassa, això era escassa de vestimenta, que havia d'anar amb més vestimenta, i va un gran disgust d'ella perquè Cuba es veu que es presentava així, perquè llavors era poder més atractiu, no, aquí no. Però ara la recordarem en la seva veu i precisament en el número estrella de la Tentación, el que es titula igualment Tentación.

0: Doncs era el número estrella. Això que no hi van deixar posar les tres estrelles, però era el número estrella. I aquesta revista es va estrenar a Madrid, però bé llavors la van portar a Barcelona, quan ja havia fet el seu periple a Madrid o les seves actuacions, llavors es traslladava a Barcelona. I un senyor que va tenir el privilegi d'anar a veure la Maria de Los Ángeles Santana, com que aleshores, quan l'estrenaven a Barcelona, tothom ja sabia la lletra d'aquesta cançó, i pels que no la sabien, llavors, també quan cantaven, amb un rerefons anava sortint una pantalla amb la lletra de la cançó, com un karaoke que deia, no havien d'anar a llegir la lletra perquè els espectadors, si es volien afegir, també la cantessin. Això era un espectador privilegiat que havia anat a veure a la Maria de Los Ángeles Santana i m'ho havia explicat. Doncs ara continuarem amb la Maria de Los Ángeles Santana, la estrella de Fuego de Cuba, i amb un altre número de la revista Tentación. Però aquí ja és un número d'aires cubans que es titula En la Tierra del Sol. I llavors, quan ella cantava, també feia els moviments de rotació i traslació del seu cos per l'escenari, que potser si hagués portat les tres estrelles, si no les hagués portat ben fixades, potser ja estivia perill que li caiguessin, ballant ja la cosa de ritme cubà més mogut. Doncs ara la sentirem En la Tierra del Sol, de la revista Tentacions.
1: Y luego al crecer me he puesto como me ven, un poquito apetitosa. Y es que esa tierra del sol tiene cosas tan hermosas que despiertan el amor. En la tierra del sol vine al mundo nomás, en el mes de abril, porque quiso papá, porque quiso mamá.

de la Maria de Los Ángeles Santana. Aquí estava la seva salsa, amb aquests ritmes tropicals. I ara no vindrà un ritme tropical, un ritme de neu. El Nadal Blanc, una pel·lícula famosa a 1942, musical, amb la inspiració del compositor famós Irving Berlin, dels Estats Units. Aquesta pel·lícula va tenir molt d'èxit i estava interpretada per el Bing Crosby i la Majuri Reynolds. El que passa que ara jo la gravació que porto d'aquest Nadal Blanc sentirem una veu femenina que acompanya el Bing Crosby, però no era la protagonista de la pel·lícula. Perquè de vegades, quan les protagonistes que sortien amb les figures com el Bing Crosby no tenien una veu adequada, llavors eren doblades quan cantaven per una professional del cant, i en aquest cas el que acompanyava el Bing Crosby es deia Martha Mayert. Doncs ara el sentirem. Potser és una melodia nadalenca, però també és tan maca que també va bé posar-la, encara que no sigui Nadal.

ens hem recordat, aquesta gravació que era de 1942. I ara recordarem també un ritme d'aquells anys que una pel·lícula potser més, no tan antiga, era de més cap aquí, Escola de Sirenes. La pel·lícula Escola de Sirenes a major honra de la nedadora Esther Williams. I en allà sortien una sèrie d'orquestres i de melodies mogudes, entre elles hi havia l'orquestra del Xavier Cugat, i un dels números era el Bim Bam Bum, que en la pel·lícula sortia la vocalista que portava en aquell temps, l'Helena Romay, que també havia tingut un flirt, deien, amb el Xavier Cugat. I en aquí, també a nivell del país, també es va interpretar els conjunts que hi havia aquí. Un d'ells era Manuel Gozalvo, que cantava de vegades a duet amb la seva muller, la Ederlinda. Però aquí vindrà el Manuel Gozalvo, Gozalvo, no Gozalvo, Gozalvo sol, i la melodia del Bim Bam Bum.

Quan s'ha acabat el bim-bam-bum i ara ja anirem a posar l'última gravació pel programa d'avui. Anirem cap a París, a l'orquestra Alexander, que hi havia un acordionista famós que era Maurice Alexander a la seva orquestra i va inundar de discos al país, principalment abans de la Guerra Civil. Però aquestes gravacions, com que eren molt enganxoses, a l'acabar la Guerra Civil també es anaven fent reedicions i també es posaven a la venda. I ara portaré una d'aquelles melodies amb un títol espanyol, Paquita, que si anéssim en el català, Paquita és un disminutiu de Francesca, oi? Podríem dir ara Quica o Quiqueta, que ja no es diu ara, els diminutius aquests. Doncs amb la Paquita i l'orquestra Alexander, jo ja us deixo, i fins a la propera, adeu-siau.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrin, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cobla Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Copla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Copla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Copla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: coplejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Doblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Calaguidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada de nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11, aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11, dia de la parròquia a Escaldes en Gordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb l'Escopla Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, aplec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les coples Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Nederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni, aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les coples Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març, en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena, que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de les coples, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: Coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques, i que de ben segur vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes. Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Escoltes podcast?
6: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
7: i Ràdio Habanera de Luxe.
6: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
8: I mentre li canta una avenida...
6: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
5: Un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell.

Aquesta setmana i la setmana vinent recuperarem alguns àlbums que no hem escoltat mai en cap dels programes de ràdio Havanera ni han sonat a la nostra emissora. Avui, amb aquest disc d'aquest duo, original de Menorca, format pels músics Josep Abelaires, a la veu principal i la guitarra acústica, i l'Anabel Villalonga a la guitarra, cors i composició. Cançó d'autor, folk, amb certs tocs que es podrien acostar al plop, però són peces, lletres, molt arrelades i inspirades en el mar, la terra i les vivències de la pròpia illa de Menorca. Avui aquest disc que escoltarem quatre de les peces de l'àlbum Acords de Mar, publicat el 2018. Escoltem alguna de les peces que ens aporten, com per exemple aquest Sabarca de l'avi que estem escoltant. També escoltarem A Romandre i el tema anomenat Sa Platja Gran.

L'àlbum editat el 2018, aquest àlbum que ens aporten Cala Joia, des de Menorca, Cors de Mar, amb aquestes peces que acabem d'escoltar, aquest Romandre, que és precisament, i també Sa Platja Gran. Altres peces que destaquem del disc i també escoltarem amb el programa d'avui, una més, ens en quedarem amb 4, i concretament amb Patró de Versos. Aquesta és la tema que ens porten ara amb el nostre programa de ràdio a venera d'avui, Cala Joia.

0: يا منارك.
1: Ràdio Habanera, amb Rafel Corbí.

Segon dels grups que recordem en el dia d'avui, donem l'alternativa amb el nostre programa després de no haver escoltat mai aquest El Romesco dels Pescadors, disc dels Pescadors del Francolí, un conegut grup musical especialitzat en la interpretació de veneres, cançons tradicionals i música de ball, com es pot notar amb els seus àlbums. A diferència dels grups de veneres clàssics nascuts més a la costa, ells s'autodefineixen amb humor com a autors de veneres de secà, ja que el Francolí neix i passa per zones d'interior abans de desembocar a Tarragona. D'aquest àlbum escoltarem peces com aquesta que hem sentit en primer terme, Amic Pescador, però també La Barca Xica o Se'n va anar.

Arribem a la meitat del programa amb aquest sambarà, amb aquestes peces que ens acompanyen dels Pescadors del Francolí. Peces clàssiques, peces instrumental, cançons de festa ideals, amb aquest àlbum, per exemple, hi trobem un mix de xatxatxàs i un mix de pas dobles, també al costat de la gavina o d'un llop de mar. I també destaquen alguns temes en la seva discografia vinculats al territori, com la cançó Des de l'Espluga al Serrallo, aquest lloc tan característic també de la costa tarragonina. Escoltem una darrera peça d'aquestes quatre que us proposem d'aquest àlbum dels Pescadors del Francolí, El romesco dels pescadors. És Vell pescador.

El grup Marajol també és protagonista de l'espai del dia d'avui aquí a Ràdio Havanera. Una història del grup Marajol que té arrels profundes en la tradició de la cançó de taverna i de les platges de Catalunya, amb característiques força particulars, una proposta musical dedicada a la difusió de l'havanera i el cant de taverna, que al llarg dels anys ens han portat actuant extensament per tota la geografia catalana, aquelles cantades que feien a Avinyonet del Penedès, no de Puigventós, que això és de l'Empordà, és de casa nostra, la Festa Major d'Avinyonet del Penedès, amb aquesta formació. Ens han acompanyat en ballant l'Havana i ara ho faran amb Oreneta Gentil.

Música del grup Marajol entre nosaltres amb aquestes cançons. El grup Marajol, si no m'equivoco, està lligat a la seva història a figures del cant coral i de taverna barceloní i també empordanès, gent com en Ricard Penyarroja i amb altres col·laboradors importants que ha tingut amb el temps. Per la banda del grup, ho deixarem estar aquí, amb aquestes peces que hem escoltat, allà en l'Havana, l'Oreneta Gentil i el Viajera, però també m'agradaria escoltar una de les peces també clàssiques de casa nostra, com és el cèlebre tema dedicat amb aquesta cala repartida entre l'Escala i Torroella de Montgrí. Estem parlant, com no, de Cala Montgó.

0: ells.
1: Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Interpretació del grup Oreig de Mar de l'Escala, un dels grans exponents de la música tradicional de casa nostra. Òbviament, com el seu nom indica, el seu origen és a l'Escala, un dels bressols, no hi ha dubte, d'aquest estil musical. Una de les formacions llegendàries que té els seus orígens amb els clàssics pescadors d'aquesta població. Amb un repertori magnífic i amb música que s'ha renovat amb els anys i que podem trobar també en formació, una formació, el grup Oreig de Mar, doncs que també s'ha renovat completament. Aquí ens ha portat aquest tema i vaig callant perquè ens aproximem al final del nostre programa, que era el Canó de Palamós. Aquest es diu La Cirereta.

Gràcies per haver-nos escoltat a Ràdio Havanera amb el grup Orells de Mar de l'Escala. Aquests dos darrers temes, la colombiana i la xalana. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera, o ens veiem cada dia a radiohavanera.cat.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
6: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
6: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
6: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 902-1702-77.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
7: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
8: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
9: Molt bon dia, com esteu? Són les 10 i 5 minuts. Som en directe als Jardins de Can Bec, en directe des de l'analògica. Rafael Corbí, bon dia.
10: Molt bon dia tingueu tothom que ens escolta a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Efectivament, un matí de dissabte que compartirem plegats amb la ràdio des d'aquesta analògica. Amb aquesta, si no m'erro, i Ferran, corregeix-me si així és, segona edició d'aquest esdeveniment.
9: Sí, és la segona edició. De fet, l'any passat ja es va fer el davant del pavelló, no? L'aparcament de l'estadi. Aquest any, doncs, s'ha buscat aquest espai. Home, que amb aquestes ombres és més... Vull dir, és un espai maco.
10: Efectivament, un espai doncs, que ja és habitual també de moltíssima gent d'aquí de casa nostra, de gent que hi ve a passar l'estona, aquest antic pati d'aquest edifici emblemàtic que ara és l'Ajuntament de Palafrugell, el pati de Can Bec, on estem trobats i on s'han instal·lat totes les carpes de tota aquesta gent que ens aporta tots aquests vinils. Vinils que semblava que era una cosa ja morta absolutament fa uns anys i que s'ha reconvertit en un mercat de segona mà com és aquest i fins i tot en mercat de nou material. En parlarem amb molta gent doncs, avui amb aquestes dues hores de ràdio que farem des d'aquí. De fet, molta cosa de les que ja heu escoltat ara fa uns moments també a través de Ràdio Habanera doncs ja és analògica, perquè així és. Però l'analògic torna, Ferran.
9: Sí, no? Sembla que cada cop hi ha més amants sobre aquest
10: sí,
9: aspecte.
10: Sí, amants i molt de material que surt nou, molt de disc nou que surt al mercat, també l'estan tornant a produir amb el format de llarga durada, cosa que també és especial. Hi ha sectors del món de la música que mai han deixat de produir-lo, com és el cas de la música de discoteca, etc. Mai ho han deixat de fer, però en aquest cas veiem moltes vegades, cada vegada més, doncs, que es torna a editar material que surt directament a les xarxes socials de Spotify, de YouTube Music, etcètera, etcètera, però també amb edició física i no es fan en compacte, que alguns sí, es fan en vinil.
9: Veurem, després ja farem una mica de volta aquí a les diferents parades, però també tenim a la Maria Vilà, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
9: Bé, i tu?
11: Molt bé, aquí.
9: Molt bé, molt
11: per
9: bé.
11: Per primera vegada.
9: Clar, és veritat, l'any passat no hi eres a la Fira del Vinil, Nosaltres som al costat de, diríem, del Sound System, que és el sistema aquest analògic també, doncs, amb una sèrie d'altaveus, que ja parlem també amb ells, perquè des d'ara fins al vespre hi haurà DJs que aniran, doncs, a punxant aquí vinils, perquè és això, punxarà música 100% en vinil.
10: Els que ho trobaran més a faltar són els coloms que habitualment resideixen en aquests arbres, que diran: què ens ha passat avui? Què ens heu fet? La nostra tranquil·litat de dissabte es veu alterada. Esperem que no...
4: Jo estic veient com ballen.
9: Mira, sí, com... potser aprofitaran per ballar la música que hi ha aquí. Maria, si vols apropar-te a l'altaveu, al Sound System...
4: Ah, per escoltar-ho.
9: Sí, sentirem una mica què és el que
4: ja
9: s'està punxant.
4: Ja m'està fent viatjar, sempre igual.
10: La música que sonarà a càrrec dels disjocis, desfets són els beatphones.
9: Ara
4: just
9: sí,
4: a l'altaveu, amb vos?

0: Doncs aquesta és la música que s'està sonant en aquests moments aquí al Jardins de Can Bec. Avui, a més, també nosaltres serem en directe a l'Analògica, la segona fira del vinil, però a més també doncs, el vinil té molt de protagonisme, però també hi haurà altres elements, com per exemple mostres artesanals, no?, amb artesans del poble.
1: Efectivament, ara he anat a veure un moment mentre es posen la música amb aquests plats tècnics, que són dels millors que hi havia al mercat, juntament amb els Pioneer en aquella època, i me recorda molts anys de ràdio.
0: Tu ara te'n recordes de punxar? A veure si et deixen punxar alguna cosa.
1: Bueno, no sé l'agulla com resistiria, perquè fa molts anys que no poso l'agulla en un plat. Es deia així, un plat, en dèiem nosaltres. Sí, tu n'has vist algun, Maria?
2: Sí.
1: És molt jove, tu, eh? Bueno, Ferran també.
2: Però qui es pensa aquest home?
0: Sí, a la ràdio n'hi ha molts.
1: A la ràdio hi ha molts, home, els incendis...
2: No, i a casa meva.
0: S'ha d'utilitzar, però n'hi ha molts.
1: És una de les coses que veiem moltes vegades, com ve mainada que ens venen a visitar la ràdio, els incendis allò, i la cara és de sorpresa. Molts, si a casa en tenen, els pares o els avis els han vist, sí, però després dius, i després els incendis una cinta de caset i aquí sí que es desmunta el món. Que, de fet, cintes de caset no n'hi ha aquí, també són analògiques.
0: Sí, no sé si també això tornarà.
1: La cinta de caset ho veig més difícil. Suposo
2: complicat.
1: Que se'n fan. Va haver-hi el seu intent amb el seu moment de fer aquelles digital audiotape, que també es deien els DAT, però no va reeixir. La marca Philips va treure en el seu moment també unes cintes digitals, però tampoc va acabar de funcionar i aleshores es va quedar amb això. Però sí que el vinil és un material que suposo que no morirà mai perquè hi ha molta gent que és amant d'aquest so, sobretot de fregit, com fa mil vegades que l'has posat.
0: Perquè és això, què és el que fa que sigui un element, això que hi hagi tanta gent que se l'estimi?
1: Home, el vinil ha tingut un avantatge que no ha tingut cap altre, que és el fet de que eren obres d'art, molts d'ells. Tant la fotografia de portada com sobretot aquests més grans, que hi havia tota una història, hi havia molt. El compacte el que va tenir és que això es va reduir moltíssim, a menys que fessin els llibrets que feien. I ara en parlarem amb una de les persones que en sap molt d'aquest tema.
0: Sí, qui és, no? Perquè és algú que està acostumat, no?, a punxar vinils.
1: És el senyor vinil, en diríem nosaltres, eh? En Carles, de Dissident, del bar Dissident, que està al costat de la muralla, al carrer Raval Superior, allà el trobem. I allà, des de que van obrir, des de que ho van portar ells, han portat sempre aquesta màxima de vinil. Hi ha molts de discjòqueis que venen, habitualment ara ens ho explicarà, i el que estan obligats és a punxar en vinil. Res de compactes, res d'ordinadors, sinó tot vinil. Carles, bon dia.
3: Bon dia a tothom. Mort a l'algoritme.
1: Pot seure a terra, si vols. Ai, perdona, la cadira.
3: Gràcies,
1: agafa la cadira.
3: Gràcies.
1: Com dèiem aquí, agafa la cadira i seu a terra. O vols donar una maca, també?
3: No, estem bé aquí, estem bé, no us preocupeu.
0: Abans, no, dèiem, què té el vinil
1: que
0: fa que la gent, no? És a dir, que no es perdi mai, que hi hagi gent doncs, que avui puguin estar interessats en això, anar a buscar vinils, en continuar escoltant cançons a vinil, quan és tan fàcil anar a l'Spotify i buscar la cançó allà en 5 minuts.
3: Totalment d'acord.
0: Bueno, 5 segons.
3: Si estem parlant de música, al final tenim molt d'accés fàcil, com dius tu, Spotify, YouTube i tal. El que passa que crec que el vinil té una cosa que no tenen els altres, que és el format físic. El fet de tocar el disc, d'olorar-lo, de veure les cançons, de veure-ho també en un format més gran, més ampli, poder-ho llegir millor, i crec que té una part de fetitxe, no?, amb això. Però sí, hi havia la sensació de que a finals dels 90, principis del 2000, quasi bé no s'editava res en vinil, i ara hi ha un ressorgiment increïble. De fet, crec que és el format físic que més es ven actualment.
1: Sí, ho hem comentat fa un moment, sí. Perquè molt de material s'extreu directament a les xarxes, però quan es fa una edició física, que n'hi ha molts que ho fan, la fan directament en vinil ja, i
3: correcte.
1: Això és una preciositat. Em penso que, no, ara no sé si fotré la pota, ja hi estic acostumat, per tant no passa res, que em penso que el grup per Jaume va dir que trauria nou material i que trauria també un disc. O sigui, ho faria en vinil.
3: Sí.
1: I això és una meravella.
3: És una meravella. Molta gent nova està, el que dius tu, que cada vegada que treu en vinil també actualment.
1: I sobretot, una de les coses que a mi m'agrada més al llarg de la història del vinil és el fet de que hi ha multitud d'obres d'art, fins i tot s'han fet exposicions moltíssimes, de portades de discos, gent que era doncs, fotògrafa, pintora i que feia especialment aquelles edicions. De vinils, òbviament, hi ha de tot tipus.
3: Totalment.
1: Hi ha aquells discos amb Fausto Papetti del seu moment.
3: Totalment.
1: Que es venien per la portada, però hi ha autèntiques obres d'art que s'han fet al llarg de la història. Això és el que te portava el vinil, que no te portava un compacte o una cinta de caset.
3: Absolutament. El vinil és capaç de cridar-te l'atenció per la portada moltes vegades. La peça en si artística del que és la portada ja és una obra moltes vegades de per se. I mira, com a primícia també us diré que estem preparant una exposició a l'entorn del Festival de Jazz amb artistes tant d'aquí de Palafrugell com de fora que faran un homenatge a el que és la portada del vinil. Amb expressió lliure, no us puc anticipar molt més, però serà una cosa molt xula, ja ho veureu.
1: En parlarem. Ara me diràs tu que ets com aquells, o sigui, la meva dona compra una ampolla de vi per l'etiqueta, tu compraves un disc de vinil per la portada.
3: Pues algun en tinc, algun en tinc, la veritat és que sí. Això potser ho feia, si no coneixia el grup i tal, temps enrere, que no tenies tant accés amb el telèfon de dir, va, vaig a escoltar què és el que compro, no? Però ho he fet diverses vegades i a més m'agrada exposar-los. De fet, en el bar tinc una lleixa on els discos s'exposen precisament d'això que estem parlant, no? Perquè es vegi la portada, els vaig canviant, perquè hi ha un treball artístic també en la portada del disc, no només amb la música.
1: Sí, perquè quan els has de guardar, els has de guardar que no es veu la portada.
3: Totalment.
1: Que, si no els haguessis de guardar que es vegi la portada, no tens lloc físic per posar-los.
3: Totalment, totalment, totalment.
1: Escolta, el Dissident va néixer amb aquesta idea, suposo, perquè també és un món el vostre, el del discjòqueis, tu has estat, encara ets, no sé si
3: bueno, ara no tinc gaire temps de punxar amb el bar, però sí, m'agrada i he punxat molt de temps, també.
1: Ja va néixer amb aquesta intenció de que fos un lloc on te punxar, perquè, de fet, amb molta d'aquest tipus de música, ara diré noms, però tu me corregiràs, funky, que sigui groove, que sigui el que sigui, s'ha conservat sempre.
3: Sempre.
1: Perquè quan tu has dit allò que havia desaparegut, pràcticament els únics que quedaven és el que es feia doncs en plan discoteca.
3: Exacte, exacte. La música de ball, la música electrònica, és la que sí que en aquesta època es va continuar editant en vinil, moltes altres coses van parar, però sí, la música de ball sempre ha estat present en aquest format perquè els discjòqueis són els que han mantingut això.
1: De totes maneres, hem de ser sincers, no? És molt més fàcil per un discjòquei punxar a través de l'ordinador, ja ho era a través del compacte, però a través de l'ordinador que no pas en vinil. Tu ja veus les maletes que s'han d'arrossegar i durant la teva època i la meva,
3: totalment.
1: Eren molts de quilos per portar sobre.
3: Sí. Ara hi ha molta gent que em ve al bar amb singles, amb petitets.
1: Aquests pesen menys.
3: Sí, pesen menys.
1: Es podien posar el dit i voltar-los, veus?
3: Al final, amb un LP, amb un àlbum, a lo millor tens un tema, dos temes que pots punxar. Amb un single portes poc espai i tens triat el tema que segur que
1: punxaràs. De fet, a la discoteca, quan es feia música discoteca, el que es punxaven eren discos grossos.
3: Correcte.
1: A format senzill, per dir-ho així.
3: Correcte.
1: O sigui, hi havia un tema, a vegades n'hi havia dos, que sí, es feien les barreges, 7-8 minuts, però eren en format gros.
3: Totalment, totalment, així és. Però, i ara també s'està editant molta cosa de versions, d'edits que en diuen, i tot es fa amb singles de 45, i la veritat és que hi ha coses guapíssimes, guapíssimes.
0: Per què té, no? O sigui, parlem del vinil, però per què no passa això amb una cinta de casset?
3: De fet, ara que ho dius, com a cosa, com a fricada entre nosaltres, hi ha gent que està editant amb CD ara també, de la com a coses tirades molt petites, coses de col·leccionista, molt amb l'escena hip-hop, això es fa molt, però és veritat que així com plats per reproduir, no et diria que tothom en té, però és més fàcil d'aconseguir per escoltar un vinil. Els cassets amb una certa qualitat són més raros de veure.
1: Les cintes es fan malbé molt més aviat.
3: Totalment.
1: Quan hi ha molt de temps que no l'has posat, ja m'ha passat algunes, si es reprodueix el capçal al cap de 30 segons ja queda brut.
3: Exacte.
1: Que l'has de netejar amb alcohol, bueno, el que fèiem perquè s'uneix una mica bé.
3: Així
1: però és molt més complicat i és
3: molt
1: més fàcil
3: complicat.
1: De trencar-se.
3: Molt més complicat.
1: Jo les cintes de casset que tinc les tinc en una estanteria, en una lleixa, i allà queden, però com obres d'art, no pas com a... no es pot utilitzar. A menys que les vulguis passar després a l'ordinador, d'alguna manera. El vinil, tu li augures un futur, encara?
3: Absolutament, absolutament. Tant des del punt de vista d'escolta com des del punt de vista de col·leccionista, avui en dia les bones col·leccions de vinils valen molts diners. Hi ha gent que té, hi ha gent que té autèntiques joies en vinil. I
1: tenim moltes peles a la ràdio, eh?
3: Segur. I ara per sort també s'estan fent moltes reedicions de discos que els originals valen molts calés i de tant en tant es fan reedicions, pots comprar un disc per 25, 30, 35 euros, que bueno, no és que siguin baratos, però és un preu més raonable, perquè ens podem trobar molts discos que s'han fet poques tirades, que són discos una mica icònics i tal, que valen el que no podem pagar per ells.
1: Amb aquells discos de l'etapa daurada de Beatles, Rollings, Yardbirds, tots aquells grups, també la música americana que venia, arribava aquí en comptagotes.
3: Totalment.
1: I, per tant, a menys que anessis a Andorra a comprar-los i en trobessis algun, o molta gent que anava a Londres expressament i tornava amb una caixa, difícilment arribaven aquí. Per tant, poca gent els té aquí. Aquests discos són els que es reediten?
3: Aquests discos són els que es reediten moltes vegades i tots els que, per exemple, en plataformes com Discogs o a les botigues de discos els trobem amb uns preus espectaculars si no s'han reeditat. Però, per sort, s'estan fent reedicions, sí.
1: Jo estic mirant tota aquesta gent que té discos aquí. L'any passat em van parlar amb uns quants, però no sé si tothom són gent... Quan parles de col·leccionistes, i tu ja has d'entendre, són gent que té molt de material, però ja té la idea de comprar i revendre, o senzillament que no té espai físic i diu, ens ja treu uns quants a sobre. Com creus que és aquesta
3: gent? Crec que el col·leccionista no compra per revendre. Crec que el col·leccionista en realitat compra per col·leccionar. Això no vol dir que no vengui alguna peça de tant en tant i entri amb nou material a la seva col·lecció, però... crec que la feina de comprar i vendre és més de tota aquesta gent que hi ha, per exemple, avui aquí, no? Que doncs, compren partides i llavors tenen material de segona mà i després tenen reedicions de coses que van sortint noves. Però el col·leccionista, de veritat, crec que no juga molt a negociar, diguem-ne, a comprar i vendre. Busca aquelles peces que li agraden a ell, se les guarda a la seva col·lecció i allò és un tresor.
1: Almenys això no és com el col·leccionista de vi, que si de veus una ampolla s'ha acabat aquella ampolla.
3: Totalment.
1: Aquestes l'escoltes i pot continuar així, no?
3: I tant.
1: Molt bé.
3: A negociar, diguem-ne, a comprar i vendre. Busca aquelles peces que li agraden a ell, se les guarda a la seva col·lecció i allò és un tresor.
1: Almenys això no és com el col·leccionista de vi, que si de veus una ampolla s'ha acabat.

0: setmanes tot l'any. Sempre és els divendres.
1: Cap de setmana, no?
0: El divendres sempre a la nit, ho fem en format de tarda-vespre, de 7 de la tarda que solem arrencar fins quarts d'11, a les 11 més o menys, no acabem tard, i sempre ho estem fent, sempre ho hem fet d'aquesta manera, i és marca realment de la casa. Nosaltres som un bar, bàsicament és un bar de vins naturals, cerveses artesanes i algunes cosetes que fem també per menjar, però la música no és un complement annexa, és part principal, i al bar venen doncs melòmans, músics, col·leccionistes, DJs, a fer sessions en format del que en diem selector. És a dir, el dissident, tot i que moltes vegades s'engega la gent a ballar, no és un club de ball. Llavors, bueno, la música pretenem que acompanyi a la gent que es pren una copa de vi, que està sopant i tal, i que alhora el fet de portar gent doncs que tenen bones col·leccions i tal, ens permeti descobrir música també. Igual que descobrim vins curiosos, igual que descobrim cerveses, doncs també la idea és que la gent descobreixi música proposada per gent que té criteri, que té col·leccions, que sap una miqueta de què va, i aquest és una mica el nostre joc des del principi. Però tot l'any estem programant. Ara que s'acosta l'estiu, en lloc de fer un dia, doncs moltes vegades fem un parell de dies, o inclús a l'agost a vegades estem fent 3 dies de sessió, però sí, aquesta es marca totalment de la casa.
1: Però són DJs professionals els que venen, són amateurs, són persones que tenen música i volen fer-la escoltar, en què us baseu?
0: Mira, hi ha una miqueta de tot. Hi ha gent que es guanya la vida punxant, alguns són propietaris de botigues de discos, que alhora són col·leccionistes i alhora són DJs. Moltes vegades no està dissociat això. Són gent que habitualment punxa, hi ha gent d'aquí de local, de Palafrugell o de la zona d'aquí de l'Empordà, però també a vegades me ve gent de Barcelona, i hi ha una miqueta de tot. Hi ha músics amb bones col·leccions, hi ha col·leccionistes i hi ha DJs de totes que venen a fer formats al dissident en format més d'això, d'escolta, no tant de ball com podria ser un club de nit o així, que òbviament la gent ja va per ballar allà. El dissident vens a prendre una copa, vens a sopar, vens a escoltar, i aquesta és una miqueta la proposta que tenim.
1: I això que dius de la música que sigui per escoltar vol dir que hi entren molts més formats que no només la música ballable.
0: Totalment. Una mica, jo no m'agrada condicionar mai el DJ a l'estil de música que porta. Jo trio a la gent en funció de que sé que són gent amb bones cubetes musicals, bones maletes per venir a oferir-les en el bar, però una mica els estils que nosaltres toquem bàsicament es mouen a l'entorn de la música negra. Estem parlant de jazz, soul, funk, disco, house, contingudet, afrobeat, hip-hop, és a dir, tot a l'entorn una mica de la música negra.
1: Ara anava a fer una broma, me permets, Ferran? Sí? No, home, no, diu que tot és música negra, i diu, de fet, tota la música editada en vinil és negra.
0: Bueno, ara se'n fan
1: de...
0: Sí, ara se'n fan de colors vermells, transparents, sí, hi ha de tot,
1: Recordo un disco de Parchís que era blanc.
0: Hòstia, sí.
2: I és fàcil trobar gent que punxi en vinil?
0: No tant, gent en digital, moltíssima. Per mi moltes vegades no és necessàriament que una persona que et ve a fer una sessió en digital tingui que fer millor o pitjor música que una persona que ve en vinil. Però per mi diu molt d'aquell que es gasta els diners en un disco, que el col·lecciona, que ha triat el que es compra, envers el que punxa en digital, que no vol dir que no hagi fet aquest exercici, però avui en dia la música digital, tots ho sabeu, es pot aconseguir de forma gratuïta. Llavors, fer-te una supercol·lecció de música digital, diguem-ne que per mi té molt poc mèrit. Que no treu que la sessió pugui ser excel·lent, però per mi té molt més mèrit aquella persona que remena, que busca, que es gasta els calés en fer-se una col·lecció amb discos en format físic i que llavors els comparteix amb la gent o a casa seva.
1: Home, molts dels que hem fet, i aquí te contradic una mica, però per exemple, jo tinc una col·lecció de 17.000 discos, uh-huh. I el que faig és intentar passar-me'ls tots els que puc a format digital,
0: vale.
1: Perquè m'és molt més fàcil després, on te vaig, on t'estic, el que sigui, fer-lo servir a través de l'ordinador, perquè és clar, si has d'arrossegar, no te dic 17.000 discos, però 100 discos, el que sigui,
0: totalment.
1: Escolta, ja a l'esquena no està per això.
0: Home, el que dèiem abans, el que punxa en digital, si va en un lloc on ja hi hagi equip, porta un USB, arriba allà a l'endolla i té tota la seva música. El que ve amb vinils, doncs porta la seva maleta o dos maletes amb LPs o amb singles, i a vegades, fins i tot segons on vas a punxar, et toca portar els plats, el mesclador, vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: El reproductor, bueno, tot el que era, la veritat és aquesta, sí. Això és absolutament evident que havies de fer-ho, i sobretot que es poden

0: admetre algunes peticions al públic, però no gaires.
1: Clar, clar. Clar, exacte. Quan portes música digital, pots entrar una miqueta en aquest joc, de dir si algú et demana i el que et demana te pot encaixar, doncs és més fàcil de trobar. Quan estem punxant amb vinils, no entren peticions, perquè, clar, hauria de ser molta casualitat que allò que tu demanes jo ho porti dintre de la maleta, no?
0: Veus, això t'estalvia un gran problema,
1: totalment,
0: eh? Totalment. D'accedir a tot el que et demanen. Abans hem estat parlant, perquè és important el món de del vinil, de la música que tries, però també és molt important, no n'hem parlat, de l'aparell, els aparells. També hi ha una revifalla, pel que jo he vist també a través de pàgines que veig, d'aquest material, d'aquests plats, d'aquests tocadiscos que en dèiem. Per exemple, abans ho he comentat, marques com Technics, com Pioneer, que hi havia abans, Marantz, que eren marques punteres, Grundig, recordo que també en feia uns plats que estaven molt bé aleshores. Això també, aquest...
1: Absolutament.
0: Vosaltres què teniu allà al Dissident?
1: Nosaltres ens definim com un listening bar, és a dir, un bar d'escolta, que això és una tendència a totes les capitals internacionals. En tens diversos, en tens a Barcelona, però en tens a Londres, en tens a París, en tens a Nova York. Bars en els que, com dèiem abans, la música no és un complement accessori, sinó que és una part molt important. Llavors, de la manera que tu reprodueixes, de la manera que tu escoltes, doncs no és el mateix tenir un equip d'alta fidelitat a tenir uns altaveus que sonen més o menys bé, no? Llavors, per exemple, en el Dissident tenim uns tenim uns plats, tenim un amplificador, però tenim uns altaveus JBC, originaris japonesos, comprats, que vaig comprar dels anys
0: Japan 70, Victor Company, no? Exacte, Japan Victor Company, sí.
1: Dels anys 70, i hi ha moltíssima cultura d'escoltar amb equips d'altíssima fidelitat.
0: 50 anys tenen aquests altaveus.
1: Absolutament. I sonen de conya i són preciosos, a més, estèticament, no? I sí, hi ha molta evolució amb les maneres d'escoltar la música, claríssimament.
0: És que feien, els japonesos, va haver una època que feien uns aparells realment magnífics. La Japan Victor Company, la JBC, va funcionar molt i molt bé durant moltíssims anys. Toshiba, penso que també ho feien, moltes marques. Sí.
1: Els japonesos treballen molt bé,
0: que
1: realment.
0: No sé si existeixen encara.
1: Sí, i inclús a nivell del que estàvem parlant abans, dels discos, dels vinils, les edicions japoneses solen ser famoses per la seva extrema qualitat. Treballen amb bastant de plàstic en el disc, és a dir, perquè no es deformi, perquè no agafi vicis, i després són edicions sempre a partir de màsters molt cuidats, i la qualitat és excepcional en general.
0: Això és una de les coses que no hem parlat, també del gramatge dels discos, que hi havia els discos que venien, aquests que valien 5 euros en el seu moment o menys, que eren primíssims.
1: Totalment.
0: Que es doblegaven tots. Totalment. I en canvi els que eren més gruixuts, que aquests eren els... No te parlo dels discos de pedra,
1: no.
0: que també, però dels discos que tenien un gramatge superior.
1: Totalment.
0: No? Com es fan ara?
1: Bueno, una mica la manera de fer és la mateixa, és a dir, a partir d'una planxa d'un màster es fan còpies en plàstic, fonent, bàsicament, i dibuixant el sol canallà, però com dèiem fa un moment, la quantitat de plàstic que porta el disc i la qualitat del sorg i la qualitat del màster a partir del qual estem fent les còpies, això és molt important a l'hora de fer l'escolta. Molt.
0: I les agulles.
1: També. Tot suma, fins i tot els cables d'àudio que utilitzem.
0: Avui dia només us importa tenir un mòbil que reprodueixi música, però ja veieu totes les coses que hi havia darrere d'un vinil. No només el vinil en si, sinó el gramatge, l'agulla, el tocadiscos, els bafles, que en dèiem, els altaveus,
1: totalment,
0: perquè ens entenguem, de que fossin de qualitat... Una meravella, eh?
1: Una meravella, molt una meravella. I, a més, es poden fer coses infinites i combinacions infinites. Òbviament, el preu ens marca moltes vegades, perquè els bons equips valen calés, però igual que, per exemple, tots els altaveus que s'escoltaven als anys 60, 70, coses americanes, coses angleses, són peces que van molt buscades si es troben, per restaurar i per poder escoltar.
0: 300.000 pessetes de l'any 87, que em va costar el meu primer equip.
1: Imagina't.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: A més complet, amb tots els aparells, una columna que en dèiem abans.
1: Sí.
0: Escolta, on teniu ara els que voleu comprar música, discos, perquè suposo que heu d'anar, no sé si a Girona, però segurament a Barcelona, perquè, és clar, botigues de discos aquí a Palafrugell n'havíem tingut una, dues, tres, quatre, cinc, crec recordar, de Damià Olivés, Disc d'Or i d'altres que hi havien, però tot això ha desaparegut. No sé ni si a Girona n'hi ha cap ara mateix.
1: No, ara mateix a Girona, que jo sabia... Bueno, hi ha una cafeteria que té una, algunes cubetes de discos, al Little Hands, al Barri Vell, però crec que l'última botiga que hi havia a Girona era el Moby Disc, que va tancar. I realment no és fàcil. També és veritat que la majoria de gent avui en dia està comprant per internet, sigui a través de la plataforma Discogs o directament a botigues de discos.
0: I després... Ara, si saps, Discogs?
1: Discogs, sí. I després on es compra molt també és en fires. Fires com aquesta que estem fent aquí avui, o després les fires clàssiques de Barcelona o internacionals. Allà és on molta gent va comprar.
0: Però aquí també hi trobem material nou, en fires com aquesta?
1: Sí. Jo he estat fent una volteta i hi ha de les dues coses. Hi ha alguns estants que porten material nou i de segona mà i altra gent que porta coses noves.
0: Doncs a veure si...
1: Diverses coses.
0: Si trobem l'últim disco d'en Rafael o de la Rocío Jurado, algun d'aquests. Va, Fran, vés-ho a mirar.
1: Bueno, saps qui està en boom? Ara Susana Estrada, eh? Susana Estrada, sí, segur que tu la recordes, va ser una reina del destape i els seus discos.
0: La recordo per la música, jo, eh?
1: No, per la música, s'estan reeditant coses increïbles, sí. Hi ha algun DJ que ho ha començat a punxar.
0: Remasteritzades,
1: i, bueno, moltes gravacions espanyoles dels anys 70 tenien una producció al darrere increïble. Fins i tot s'estan com... Els estem donant valor a partir de que gent de l'estranger les està començant a compilar com a joies. I a partir d'aquí, no fa molt, em vaig comprar una compilació d'una banda que m'agrada molt, que es diu Croagbing, és una col·lecció que em sembla que es diuen Late Night Tales. El segell convida a artistes a fer una compilació de música que amb ells els ha influenciat, no música del propi artista, no? I, hòstia, em vaig comprar aquest disc i tal, i hi ha un tema de la Paloma San Basilio allà, el Contigo, que a mi m'havia passat absolutament desapercebut. Potser ho escoltaven els meus pares a casa i dic, com pot ser que aquesta banda de Texas, d'americana, estigui compilant dintre de la seva música que els ha influenciat algú com la Paloma San Basilio? Nosaltres tenim un punt de prejudici a vegades respecte a aquesta música, a vegades, perquè la música dels nostres pares o coses així, però quan te l'escoltes des d'adult i amb una visió més melòmana, hi ha autèntiques joies.
0: La Paloma San Basilio, una altra reina també del destape, que has dit tu, però tenia unes cançons, el Juntos, per exemple, que va ser molt comercial,
1: sí.
0: Però la versió que va fer del Don't Cry for Me Argentina, també del No Llores por Mi Argentina, també va ser una passada.
1: També.
0: Que de bona veu en
1: totalment,
0: tenia.
1: Totalment.
0: Altra cosa és el que ens avanessin, els aportessin, que això la comercialitat sempre ha tirat.
1: Ah,
0: les companyies EMI, Spavox, que hi havia en aquell moment, i tantes altres, doncs tiraven per el que era més comercial, i això ho era.
1: Exacte.
0: Però la veritat és que bona veu en tenien, i el que dius tu, una superproducció darrere.
1: Totalment.
0: Perquè no escatimaven esforços. Avui dia es pot fer tot amb l'ordinador, abans no.
1: Exacte. No, hi ha molt de so, hi ha molta orquestració, molt bé.
0: Què farem, Ferran? Doncs hem xerrat una estona, sí, del dissident. Explica'ns una mica què fareu ara amb els propers dies, no, poder, Ferran?
2: No, exacte, si és el que esteu preparant, ja arriba l'estiu, com
1: ja
2: aquest
1: arriba l'estiu, sí.
2: Per tant, suposo que ara ja comença l'època de molta feina, no?
1: Molta feina. De fet, jo tinc ja programada tota l'agenda de DJs fins a l'agost, pràcticament. Ahir vam tenir sessió, avui també tenim sessió, avui ve la Pubilla Hilton, amb el Team B. El Team B és el Ricard, és el propietari d'una botiga de discos de Barcelona que compra molt DJs, que es diu Tropicon, i ells dos a les 7, que a més són amics, faran una sessió conjunta en el bar. Vull dir que esteu convidats, després de fer una volteta aquí a la fira, a passar pel bar, a fer una copieta de vi i escoltar bona música, que segur que la trobareu.
0: Jo no sé si me n'en recordaria de posar allò d'estar posant una, escoltar amb l'altra...
1: Segur que sí.
2: Però això deu ser com anar...
0: Els primers 10 minuts igual foto un estropici, però després ja me n'en recordaria.
2: Això deu ser com anar en bicicleta, no?
1: Exacte, no s'oblida mai.
0: Sí, vol dir que la primera vegada te fots la bufetada, però després ja te'n recordes, no?
1: Sí,
0: sí. Sí, noi, van ser molts anys punxant. El que passa que la ràdio també és diferent. Punxar a la ràdio de punxar amb un esdeveniment en directe, que mantens la línia de música. No parles, no? Perquè aquesta gent habitualment no parlen.
1: Normalment no parlen. Vas enllaçant temes, més o menys mesclats, però normalment la sessió és... No,
0: és com tenir un Spotify al fil musical.
1: Exacte.
0: Sense anuncis, però...
1: Sense anuncis i amb criteri humà, no criteri d'un algoritme.
0: Molt bé, Carles, alguna cosa més que ens vulguis comentar?
1: Convidar-vos a venir al Dissident, a continuar consumint cultura analògica i que gaudiu d'aquest dia i d'aquesta fira aquí a Palafrugell, que val la pena aprofitar-ho.
0: Consumiu cultura analògica, però sobretot consumiu cultura, consumiu música, intenteu no descarregar-la directament de, com deia abans en Carles, d'aquesta manera que moltíssima gent ja, i molts professionals també ho fan, i això a mi em sap molt de greu. La música s'ha de comprar perquè en viuen els artistes, els distribuïdors, els músics, etc, etc, i gent com tu, doncs, que té un negoci enfocat en una altra cosa, però dirigit també cap a la música.
1: Exacte, exacte. Un plaer.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé.
2: Doncs sí, gràcies per venir. I nosaltres ara farem una pausa publicitària. Recordem que som en directe a l'Analògica. Passen 5 minuts de 11:15, parlant doncs de la cultura del vinil, parlant de la cultura analògica. També farem una ruta per tot aquí per veure què és el que tenen les diferents parades i també per parlar amb els que són els, no, els artesans, que també són presents avui. Fem una pausa i tornem. Fins ara.
3: Nosaltres també.

0: 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'Embrats. I també al Camp d'Embrats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais, mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del ball de gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
5: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
6: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments amb PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
7: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
8: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
9: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
10: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
11: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: I continuem en directe des de Ràdio Palafrugell a la Fira de l'Analògica, que és una de les activitats que tenim avui aquí, però en tindrem moltes altres més. Si ens fixem en l'Analògica, recordem que durant tot el dia tindrem diverses actuacions. Ara estan punxant David Fons, ho faran fins a les 12. Després tindrem a Marc Donjó, al migdia, de 12 a 2, Mambo, de les 4 a les 6, i Jordi Cané, de les 6 a les 8. A més, també hi ha el mercat del vinil, el mercat d'artesania local, un chill-out i activitats familiars. Tot plegat també amb la barra del Club Hoquei Palafrugell, que són els que... doncs també se n'encarreguen d'amenitzar aquest espai. Però és que, a part de tot això, també tindrem el Palafrugell en dansa, que també serà durant tot el dia. Al migdia, a la Bòbila, tindrem doncs la mostra de danses. Després, a la tarda, la plantada dels gegants, que ho faran també aquí on som, a Can B, que davant de l'Ajuntament de Palafrugell, que el que faran serà doncs portar-nos la plantada. Després repassarem l'agenda d'activitats, però tenim també ja aquí en Cristian, que és un dels impulsors, diríem, no, d'aquesta analògica. Cristian, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Ets impulsor, quin pes tens en aquesta fira?
1: Bueno, sí, a veure, s'ha d'agrair principalment també a l'àrea de cultura, òbviament, però... Som Associació Trompats, que des del principi, que és el segon any, hem estat involucrats. Jo sóc David Fons, som dos germans que punxem, ja portem uns quants anys punxant, vinil. I després Mambo, que és un col·lectiu que tenen un sistema propi i també punxen per Barcelona, per la província de Girona, per tot arreu. I bueno, vam fer aquesta proposta i s'ha pogut tirar endavant i un plaer arribar a la segona edició.
0: O sigui, qui està punxant ara és el teu germà.
1: Sí, sí, sí.
0: Això, que també punxaràs, d'aquí una estona,
1: sí,
0: tu?
1: Sí, estem allà, anem canviant. El bo que som dos, que podem anar canviant.
0: Abans parlàvem, no?, amb els del dissident, no?, del món del vinil. Per què aquest amor cap al vinil?
1: Bueno, jo crec que ara mateix que estem en una societat que tot és molt digital, no?, i que tot contingut molt ràpid, com pot ser Instagram, els Reels, com perdre el valor d'algú físic... És una mica trist, i jo crec que el vinil i la música, que és algo que és, bueno, que ens agrada a tots, doncs aquest format ajuda a que la música sigui viva d'alguna manera, en un format físic, perquè el CD sí que creiem que va fent cosetes, però ara mateix el vinil funciona molt bé.
0: Abans em deies, no?, un sound system, què és això?
1: Bueno, és un equip de so, en aquest cas artesanal. Crec que el van aconseguir a Berlín, després podeu parlar més, si voleu. El van aconseguir a Berlín i van muntar-lo després aquí a Catalunya, van agafar un local i el van actualitzant. A més, van invertint en ell, van comprant més altaveus, sistemes d'efectes... I en aquest cas és una torre que és mono, diguéssim, que no és estèreo, no té esquerra i dreta. I ells us informaran millor, però sobretot la cultura del món del reggae és el sistema de so que s'utilitza per aquestes festes i per escoltar música.
0: Per tant, és el, no diríem, són aquests altaveus que són els que utilitzareu durant tot el dia.
1: Sí, sí, sí. Hem volgut, donar visibilitat també a aquest tipus de sistemes de so, no? Que no és el convencional, que estan fets artesanalment. També tornem una mica a lo d'abans, que s'escolta música totalment analògica, no hi ha res digital de pel mig. I... per això l'aposta en Mambo, que a més en Gerard Soler, que és d'aquí de Palafrugell i va invertir en aquest sistema, doncs, òbviament, que també és part de l'organització, doncs, clar, havíem d'utilitzar-ho i ho utilitzarem.
0: Doncs que ens ho expliquin. Pel que fa a la música que punxeu, cadascú ha tingut llibertat per escollir el tipus de música? Perquè, esclar, abans és el que parlàvem. Aquí heu de venir amb els vinils físicament, no és com
1: sí.
0: Amb la música digital que tens un disc dur amb no sé quantes cançons. Aquí heu, entenc que heu fet una selecció prèvia, no?
1: Sí, sí. Aquí per això cada DJ pot portar el que vulgui, eh? No hem dit res de res a ningú. Que agafi la música que es senti més còmoda per l'ambient que hi ha avui. I jo crec que la selecció més guai poder per un dia com avui és algo més alternatiu, no? Música comercial, poder ja l'escoltem sempre, doncs fer una selecció una mica més de rareses, que se sol dir. I per això crec que l'aposta anirà cap aquí avui. Òbviament també hi haurà alguna cançó comercial d'altres dècades, però sí, una mica de tot, eh? A més tenim un cartell aquest any que és bastant variat, que ara punxarà a les 12 a Mar d'Unjó i segur que fotrà un bon vermut, pot estar xulo.
0: Són dues hores, no?, que feu cadascú. Quants discos, més o menys, fan falta per omplir aquestes dues hores?
1: Hòstia.
0: No sé, eh? Són vols els que heu hagut de portar?
1: Com, com?
0: Sí, són vols els que heu hagut de portar.
1: Molts.
0: Heu vingut carregats de discos.
1: Sí, sí, sempre venim carregats perquè mai saps si utilitzaràs aquell o l'altre. Nosaltres, Bitfons, com punxem, és molt, molt improvisat perquè ens adaptem una mica a l'ambient. Òbviament amb la música que tenim, eh? Però ens agrada adaptar-nos una mica a la gent que passa, a les reaccions, i clar, per això ens agrada anar amb les manetes ben plenes, tot i que logísticament després també... Bueno...
2: És que ara jo el contradeia una mica, perquè a la meva època amb 20 discos cobries un parell d'hores. Amb, wow, les, amb la Earth, Wind & Fire, 8 minuts.
1: Sí, sí.
2: Cool and the Gang, una altra cançó, 8 minuts més, 9 minuts, perquè n'hi havien de llargs, les versions.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, que tampoc tanta feina.
1: Aquí ara fem cada 3 minuts canviem la cançó, més o menys.
2: Vale.
1: I clar... Sí.
2: No tireu de versions Megamix, que en dèiem abans, no. Versions llargues.
1: No, sí que és cert, no?, que hi havia aquells vinils de discoteca, sí, Megamix, que s'ajuntaven una cançó amb l'altra.
2: Bueno, hi havia,
1: no?,
2: els Megamix que juntaves cançons, vale, però també després hi havia els discos de discoteca, que en dèiem nosaltres, que eren discos de 33, però amb una sola peça que duraven, doncs no sé, jo recordo les versions del Boogie Wonderland, que duraven, sí, algunes 10 minuts, o sigui, que es feien això. Per tant, amb 6 cançons cobries tot una hora, no? Sí, sí. Però, bueno, però no és això, no es tracta d'això.
1: No... I de fet ara, jo per exemple estic comprant molt de single, que m'agrada molt també el format així petit, de tindre allà la cançó. I LP és molt més còmode perquè tens moltes més cançons, però després poder acabes utilitzant una. I a vegades anem molt carregats de LPs, que per qui no coneixis el vinil gran, i clar, poder d'un LP fem una cançó, i els singles que hi ha una... Pues pots agafar-ne més, no pesa tant, logísticament no és més fàcil.
2: Bueno, és el que s'utilitzava més en aquell moment també, en format, sí, de quan anaves a reproduir cançons a la ràdio, és el que fèiem servir més, per
1: teníem
2: exemple,
1: tot
2: no?
1: Singles, no?
2: Tot, sí. Hi havia, no sé si ara deuen haver-hi uns 3 o 4.000 LPs, però segurament hi havia 15.000 singles, que és el que de fet nosaltres teníem, una cançó per cara, a vegades dues. Abans es feien els EPs, que també eren de 4 cançons, que fins i tot els regalaven cases com Fundador i coses d'aquestes de feien els discos, i la Fanta, crec recordar que també en feia de discos, sí, d'aquests, però no... Marques comercials que t'editaven discos i te'ls regalaven.
1: Eren discos promocionals, no?
2: Sí, sí, sí, promocionals de les cases. Però, òbviament, els discos que tu estàs parlant són els senzills de 45 revolucions per minuts, sí, amb el forat gros, recordem, que a més te'ls passaves pel dit, també així, i els podies posar. Això encara funciona? Encara es treuen, aquests discos? Perquè pensava, sí, sí, que en el món del vinil ara es treien 33 revolucions, o sigui, LPs, però no singles.
1: Sí, sí, de fet, mira, artistes com Bruno Mars, no?, que és molt comercial i actual, està traient singles així. I, bueno, un pilot d'artistes, eh? Bueno, és que s'està venent molt ara, està sorgint un altre cop el vinil. I jo estic encantadíssim que això estigui passant, eh? Perquè trobo que la música està bé també tenir-la a casa, no? Conservar-la i mimar-la una mica, que abans te compraves un CD i era l'únic CD que tenies poder per aquella època, no? Vull dir, per un mes o dos vista. Li foties molta canya, molta canya. I ara, la societat d'avui en dia, jo també inclòs, obrim l'Spotify i les cançons com que no li tenim aquella estima, les escoltes i després no l'escolten mai més, la música caduca, no? I crec que el format aquest físic també és maco de tenir a casa, que les portades... Vull dir, no sé.
2: Mireu com anaven les coses, que nosaltres a la ràdio, Ferran, això és una època que queda tot molt llunyana, doncs havíem d'anar un cop a la setmana a Barcelona, passar-nos tot el dijous a Barcelona, amb les diferents discogràfiques que hi havia, a recollir els senzills. Alguns se l'enviaven, però la majoria no. Aleshores anaves tu a Barcelona a buscar i tornaves a casa carregat amb tot el material que feies servir durant tota la setmana, fins la setmana o a vegades el mes següent que podies tornar-hi anar. O sigui, com han canviat totes les coses també i tots els formats, per dir-ho així. És molt més fàcil ara, com diu ell, doncs agafes Spotify o agafes qualsevol d'aquestes pàgines, escoltes la música i vinga, ja està, però...
1: Clar, és més fàcil, però...
2: Aquella estima que tenies.
1: És més fàcil, però després perd aquella màgia també d'estimar l'artista i aquell àlbum. Jo recordo quan anava al Contidisc quan era petit, a veure, tenir el CD aquell, o inclús el casset, que encara vaig rascar alguna cosa de cassets, doncs l'escoltava mil cops poder aquell CD. I tenia aquell apreci, el me'l guardava bé. Ara, doncs, que te'l pots en una playlist que t'anirà sonant, però... No sé... jo crec que s'ha de conservar aquest format analògic i veig que està tornant.
2: El caset era un material que sempre anava acompanyat d'un bolígraf Bic.
1: I estava a les gasolineres, estava ple, no?
2: Sí, de Camela, sobretot.
1: De fet, hi ha una parada aquí que ara ha fet un vol.
2: Ah, sí, n'hi ha?
1: I hi ha cassets de Camarón i tot això.
0: Perquè aquí trobarem discos nous, antics, amb cassets. Què és el que hi trobarem en aquestes parades?
1: Sobretot vinils nous, però sí que és cert que hi ha algun paradista que té vinils de segona mà. Després tenen també bastant de merchant, d'artistes. I després també recordar que hi ha el mercat d'artesania local.
0: Exacte. Qui tindrem també? Qui hi ha en aquest mercat d'artesania?
1: Doncs hi ha diferents artesans d'aquí a Palafrugell, com pot ser l'Uriel, que fa peces amb fusta, la Cristina també, que fa ceràmica. Bueno, hi ha com 5 o 6 parades, bastant diferents entre elles, una mica de tot. O sigui que no és només vinil, la fira.
0: L'analògic, allò físic, l'artesà,
2: sí,
0: també.
2: Sí. No, perquè he parat amb el tema, ho desconeixia, de material nou, que sabia que n'hi havia, però que es feia la fira bàsicament de material nou. Jo sempre pensava, i havia trobat moltes d'aquestes fires arreu, amb els viatges, però que era sempre material de segona mà. O sigui, allò que la gent es treia de casa, es volia vendre, que havia trobat a casa seva, que tenia el pare una col·lecció i se la treia fora. O sigui, ja... Si parléssim de percentatges, seria un percentatge molt important de música nova.
1: Sí, sí. Ja no aquesta fira, sinó quasi totes de les fires del vinil. Música nova, però també estem parlant de cançons poder antigues o àlbums antics, però que tornen a fer edicions perquè és el que es ven. I ara, com parlàvem, que està resurgint tot això de comprar vinils. I jo crec que això fa cosa de 5 anys, no? Mm-hmm. Que el vinil està tornant fort. Ja no només pels melòmens, sinó per gent que arriba a la música i vol tindre a casa un sistema de so xulo, el seu tocadiscos, poder tocar un vinil, una portada... Jo crec que això animo a tothom a que ho faci, perquè és molt maco.
2: Quin és l'últim que has comprat?
1: L'últim que he comprat... és un artista que es diu Paul Holder, que és un italià, que agafa com cançons així de salsa i cúmbia i li donen una mica un toc electrònic. I aquest artista és d'ara. Vull dir, no és que hagi comprat vinils d'un artista d'anys enrere, però sí que és cert que fa edits, agafa cançons d'abans i els dona una mica de bombo, una mica de caixa, una mica més, electrònic, diguéssim, i és l'últim que he comprat.
2: És el que hem comentat abans, no? La música electrònica és la que ha conservat l'ànima del vinil durant tots aquests darrers anys, dels 90 cap aquí, pràcticament l'únic que es feia era això. Ara sí que, per sort, et retorna aquest món i cada vegada veus més àlbums que es treuen, nous discos, que es pengen directament a Spotify, per dir-ho així, però també per qui vulgui a l'edició en disc, en vinil.
1: Sí. De fet, els artistes ara, quan treuen un àlbum, també treuen el vinil. Per lo que vas veient... És el format físic, si han de treure algun format físic, és el vinil. O sigui que ve també tornar a l'analògica, que per la Fruger i l'àrea de cultura, que hi hagi gent implicada i que ben segur avui omplim la fira.
2: Parlem de la salut de l'analògica. Respecte a l'any passat, no sé si ho has demanat, Ferran, o no, què heu volgut canviar, quins detalls vareu veure que no funcionava i que ara podeu esbotar, què esteu preparant per la propera, com ho veieu?
1: La principal novetat, l'espai, la ubicació,
2: millora.
1: És una millora molt gran. L'any passat es va utilitzar aquell espai perquè és on es fa el desembalat i tot el tema carrosses, i logísticament era molt més fàcil muntar-ho ja, però ja vam veure que, molt millor aquí els jardins de Can Bec. A més, amb tota la pineda, poder aprofitar, posar les parades, jo animo la gent que vingui, perquè fa goig veure-ho.
2: Molt més a prop del centre, òbviament, on t'acorda...
1: També, clar. No, tot, la ubicació ha sigut la gran millora, molt gran. I l'any que ve, si repetim, que ojalà que sí, hauria de ser també aquest espai.
2: Quin va ser la resposta? Perquè el més important són els paradistes, sí. Òbviament, que hi ha... Ells us van aconsellant coses, hi ha un creixement també de paradistes?
1: Sempre s'ha volgut també trucar els de l'any passat, per si volien repetir, i han repetit la majoria i s'han incorporat 4 o 5, si no m'equivoco, i molt contents amb les respostes paradistes. Sí que és cert que l'any passat pel matí va costar més de vendre, però per la tarda van vendre bastant i van considerar que lo típic d'una fira. O sigui, estem contents en aquest sentit, perquè clar, ja que venen fins aquí tot plegat, almenys que facin la venda i que estiguin contents, i l'any passat ja ho van estar. i aquest any ojalà que els hi vagi molt millor. Jo crec que sí.
2: De moment es veu una invasió ja.
1: Sí, sí, sí.
2: N'hi ha d'haver-hi molta més.
1: Hi ha d'haver-hi molta més, però sí, sí.
0: Tenen moltes hores encara, eh?
1: Queda moltes.
0: Vull dir que encara teniu... Perquè fins a quina hora hi sereu?
1: Fins a les 8. Aquest any hem canviat una miqueta del tema horaris, que vam allargar l'any passat, fins a les 10, 11 inclús, i hem preferit fer de 10 a 8 non-stop, tema DJs també, i ja està, que aquí el principal és la fira. I els DJs per ambientar, òbviament, el vermut.
0: No, perquè hi ha servei de barra, no, també?
1: Sí, aquest any el club de handball... Ai, de handball, de hockey.
2: Ui, estem amb el handball, bueno, però és el club d'hoquei.
1: D'hoquei, perdó. Ha muntat i la veritat és que molt bé. Faran un arròs i tot. Estan fent ara cafès, esmorzars, entrepats... O sigui, venen molt preparats, molt contents amb ells, la veritat.
0: Doncs, Cristian, et deixarem anar a punxar perquè suposo que ja t'heu tocar, eh? Perquè si no, el teu germà ho farà tot.
1: Sí, va, sí, sí.
2: Va, posa'm una cosa d'Eric Clapton o alguna coseta així.
1: Vale.
2: Entens?
1: En tinc.
2: Sí, hombre,
0: sí. Mira, veus, has tingut sort, eh?
1: Mirarem.
2: Molt bé, gràcies.
1: Va,
0: gràcies.
1: Ciao.
0: I nosaltres, doncs, recordem que som en directe aquí a l'Analògica. Rafael, no sé si vols anar a fer una mica de volta per les parades o veure què és el que... No sé, les més properes, que ens arribi el micròfon per veure què és el que tenen.
2: Sí, doncs anirem a fer un vol, si m'ho permets. El que passa és que no et sentiré, eh? Ja ho saps, això. Ara passo per davant de la música, que està tot tope.
0: Això, eh? En Rafael, que va fer la volta, que si se'n va gaire lluny, després potser no perdrem la senyal. Recordem, doncs, que avui, mentre en Rafael, doncs, va buscar algú per entrevistar, recordem, doncs, que també tenim el Palafrugell en dansa, que s'està fent durant tota la jornada. Tenim la plantada, tenim la mostra de danses, que serà al migdia a la Bòbila. Per tant, doncs, allà serà on es podrà... Podrem veure també les diferents colles convidades, perquè recordem que avui també, doncs, hi ha moltes colles, doncs, que s'han convidat. A veure, doncs en aquest cas va ser en Rafael. Amb qui ets, en Rafael?
2: Amb la música de fons. Estem en directe a Ràdio Palafrugell amb aquesta Analògica, perquè no només de discos viu l'home, de vinil, sinó també de samarretes. Veritat? Com et dius?
3: Sí, home, jo soc Josep, jo.
2: Josep d'on?
3: De Sabadell.
2: I vens de Sabadell, expressament.
3: Home, i tant, si no malament.
2: I és molt habitual que vagis a fires, o és el que et dediques...
3: Bueno, jo el que em dedico és a fer fires cada cap de setmana. Vull dir que cada setmana, doncs, tenim diferents activitats, diferents fires o mercats, i anem aprofitant. Ara estem en plena temporada perquè, clar, comença l'estiu i hem d'estar al 100%.
2: Sempre en fires relacionades amb la música o són fires habitual?
3: Sempre intentem que sigui fires relacionades amb la música o, per exemple, doncs, que siguin festes majors o coses així, on hi ha una diversitat de gent que fa, doncs, que, bueno, que el producte tingui acceptació.
2: Parla'm una mica d'aquestes samarretes, perquè veig que ets molt, molt metall, no? Molt heavy metal ets tu. Bueno, veig els Beatles, em penso, hi ha alguna.
3: Sí, bàsicament són samarretes de heavy o de metal, digue-li com vulguis, però bueno, sempre hi ha, doncs, això, els Beatles és com el principi de tot, m'entens el que vull dir?
2: Home, veiem aquí els Def Leppard, els Red Hot Chili Peppers, els Black Sabbath, home, Metallica, Judas Priest, hòstia, d'una idea, eh?
3: Sí, sí. No,
2: los Ramones, també hi ha Pink Floyd.
3: Pink Floyd, sí, esclar, i ACDC, ACDC, Nirvana, vull dir, hi ha de tot aquí.
2: Escolta, i aquestes samarretes d'on surten? Les fas tu? Són dels xinos? D'on venen? Explica'm una mica com va això.
3: Les comprem a un distribuïdor de Barcelona i ja està. Vull dir, i és com funciona. Perquè aquestes són de qualitat. Vull dir, això és cotó 100%. Són les samarretes que estan...
2: Senyali que tenim les xarxes aquí socials. Té bon gramatge, sí.
3: Bon gramatge, imprès de quatre tintes, dos cares, vull dir, són les samarretes molt bones. No... Mm-hmm.
2: Hi ha molt de mercat per això? Es ven bé? Hi ha un mercat regular?
3: Hi ha un mercadet com tot, com els discos. Vull dir, hem de pensar una cosa, que per comprar un disco primer tens que tindre un toc a disco, si no, difícilment pots escoltar.
2: Per comprar una samarreta has de tenir un cos,
3: però,
2: també.
3: Però no, tu compres una samarreta perquè t'agrada la música i dius, hòstia, mira, em fa gràcia, jo què sé, ACDC, doncs, però no tens cap tocadiscos, però ets fan de... Sí, sí, bueno, doncs mira, és una manera de portar la música enganxada, vull dir...
2: Home, a la ràdio tenim un company, que és en Vicenç, que li agrada molt aquestes samarretes, eh? Així, Guns N' Roses, fins i tot alguna de Sang Traït compraria, però aquí... Aquí no, eh? És tot internacional.
3: Sí. Aquí no. A més, saps què passa? Que els espais també són complicats. Ja veus l'espai que tenim? Jo et porto en el cotxe tots els discos, perquè jo porto sempre doble parada de samarretes i parada de discos, i avui... Per problemes d'espai m'he posat les samarretes, perquè hi ha tants discos que dic, pues mira, posem-hi una cosa diferent per donar una pinzellada de color.
2: Jo ja m'ha comprat una samarreta, però veus, ara estic veient un disc que em crida l'atenció, Linda Ronstadt, una dels meus artistes preferides. Si trobés una samarreta de la Linda Ronstadt, tot el compraria, però tu ets més heavy, tu ets més potent.
3: No, jo no es tracta que sigui heavy ni que sigui potent, sinó és el client que ve a demanar.
2: Bueno, aquest tipus de samarretes, les de heavy, diríem així, són les que més tiren, em penso.
3: Sí, és el que... Clar, perquè tu has de pensar una cosa. Fan un concert, el que sigui, les samarretes d'aquest grup d'ICDC o de Guns N' Roses, aquella quinzena o aquell mes, van tots bojos, perquè clar, on al concert necessiten una samarreta. Quan s'acaba el concert ja no se'n recorden, vull dir, sortirà un altre, vull dir, m'entens? I és així com funciona.
2: Sí, et mous per concerts, dels concerts no, que hi hagi, no, tu no.
3: No, el que passa és que sovint fan concerts...
2: Sí, perquè la Pantoja va venir també a tocar.
3: Sovint fan concerts els metal, mateix que vull dir.
2: Ja.
3: Guns N' Roses, ICDC, jo què sé, Led Zeppelin no, però Metallica, tot això, són els únics que fan. Clar, després un concert, jo què sé, vull dir...
2: I quin preu tenen?
3: Totes tenen el mateix preu, 20 euros. Mm. Estan molt bé de preu, la veritat és que... No pretenem abusar, vull dir, pretenem que la gent disfruti comprant i portant doncs, una bona samarreta de qualitat. Has de pensar que hi ha clients que cada vegada que venen en compren i repeteixen constantment, vull dir que per la qualitat que estem donant, saps? Vull dir, és així.
2: Jo aquí, Ferran, veig una samarreta de Motorhead o una de Metallica que quedaria, però ni que brodada tu, que segur, ni que brodada. Ferran, quants anys fa que t'hi dediques?
3: Doncs mira, des del 19.
2: Des del 1919, fa molt de temps, això.
3: No, el 2019.
2: I per què?
3: Per què? Perquè t'explicaré. Clar, això és molt llarg, tio.
2: Tenim temps? Tenim temps.
3: Jo sempre he tingut activitats i he tingut negocis. Aleshores, l'últim negoci que vaig tindre, que era un negoci de mòbils, de missatges per SMS a través de mòbil, va arribar un punt doncs, que es va saturar i aquest negoci va deixar de funcionar. Però resulta que jo, antigament, en els 80, amb 7 o 8 amics, vam muntar una discoteca i em van quedar guardats a les golfes els discos. I quan no vaig saber què fer, dic, em sembla que t'avisen.
2: Sí?
0: Aneu seguint.
3: Bueno, vaig agafar els discos i vaig posar una parada.
2: Segueix. Ens estava indicant alguna cosa. Ens demana en Ferran que anem a buscar la càmera per fer una foto, segons tinc entès. És que estem lluny d'en Ferran i el llenguatge de ràdio el tenim domesticat, però el de signes no el tenim del tot evident. Parla'ns, ens parlaves d'això.
3: Aleshores, doncs, bueno, vam tindre una discoteca i va quedar, bueno, que la vam tancar, van quedar els discos i amb aquests discos doncs, vaig començar a provar-ho. En aquell moment tot el que tenia era Italodent, que va sortir volant. No va quedar res.
2: L'època d'en Ryan Peris i companyia, eh?
3: Exacte, correcte, l'època bona. I clar, un cop d'això, doncs ja vas començant a enfilar això, allò i l'altre, i com que em queda per jubilar, ja no tinc ganes d'inventar-me més, saps què vull dir?
2: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa a la gent que ens escolta perquè vinguin a comprar alguna samarreta.
3: Sí, que vinguin, que facin el favor de passar per aquí, no solament per comprar una samarreta, sinó per veure discos i viure aquest llenguatge de la música, que sembla és important. És una forma de nutrir-se i si compro una samarreta, ole!
2: Moltíssimes gràcies, doncs, company. I bona tornada a Sabadell. Doncs mira, hem parlat una mica, Ferran, de samarretes, que també n'hi ha.
0: Hi ha moltes samarretes aquí, perquè són les diferents coses doncs, que podem trobar en aquestes parades, no?, que s'estan fent durant l'analògica. Abans de l'entrevista, en Rafael estàvem parlant també doncs, que avui a la tarda tindrem a les 5 la plantada d'imatgeria festiva, presentació del gegant petit de Modest Cuixart i el Ball de Gitanes de Palafrugell, que serà també aquí a Can Bec, en els jardins de Can Bec, i que per tant també doncs, qui vulgui, no? És a dir, podrà gaudir dels dos espais. Després tindrem una cercavila a 6:15 que anirà pels carrers del centre fins a 7:15 amb la mostra de danses i estrena del Ball de Primavera amb la Cobla, la principal de Banyoles, que serà a 6:15 a Plaça Nova. També tindrem Ball Folk a 8:00 a plaça i després a 9:15 una cercavila fins a Can Mariu i una activitat nocturna en homenatge a Modest Cuixart a 10:00. Tot això és el que és, no? Són diverses de les activitats que tindrem avui, a part que també doncs, hi ha la fireta, també hi ha la trobada de puntaires, això també doncs, és el que podem trobar al Camp d'en Prats. També tenim el campionat de futbol que està fent el Futbol Club Palafrugell, que és el que ens explicava ahir Francesc Niell a la tertúlia de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Tenim ja... Van fent voltes, en Rafel.
2: Seguim xerrant.
0: Sí, a veure.
2: Gent que està aquí amb aquesta fira. Us el robo un moment. Us el robo un moment perquè tenim ganes de xerrar amb l'Àngel, que ens arriba de Sils i des de Sils ens porta un fotimer de música. Àngel, què tens aquí?
4: Tinc una mica de tot, perquè...
2: I jo de tot una mica.
4: Jo com a músic i com a apassionat de la música, doncs m'agrada, ja que jo disfruto i aprenc molt de molts gèneres, doncs m'agrada també la possibilitat de que la gent que arribi aquí trobi diferents gèneres.
2: He parlat una mica amb diferents persones que es dediquen a punxar música, per exemple, o aficionats, i ens parlen de la música nova, música vella, el que hi hagi. Jo he quedat parat amb la quantitat de música nova que s'està editant ara mateix, que ja ho sabíem més o menys que s'edita, però em pensava que anàveu vosaltres més dirigits als discos de segona mà, allò de compra-venda i fer coses així. No és això, no?
4: Bueno, ja puc redit molts de discos, tot el que hi ha aquí és a dir que és oficial, que rediten molts discos falsos.
2: Pirates, eh? Mm-hmm.
4: Jo no treballo amb coses falses, treballo amb disc oficial sempre, i res, doncs, el format redita molta cosa, perquè hi ha molta gent jove que prefereix un disc nou, obrir-lo ell, desprecintar-lo, tenir aquell valor afegit de que jo l'obro, jo... Mm-hmm. Bueno, amb un gramatge de 180 grams, visualment, doncs, a les carpetes, doncs, molt més cuidades.
2: Com un full de paper de tabac, que en dèiem abans,
4: més o menys,
2: que es publicaven abans.
4: I llavors, doncs, treballo amb les dues coses, amb reedicions oficials i novetats, i disco de segona mà.
2: M'ha parlat també molt de vinils, de senzills, dels de 45 revolucions per minut. No, també està molt en pupo, és molt...
4: Sí, no n'he portat. No, avui al
2: però
4: final... Sí,
2: molts.
4: sí que n'hi ha. I al final, doncs, és un espai petit de 3 metres per 3 metres.
2: Home,
4: he hagut de fer una mica d'és.
2: Però quina selecció has fet, va?
4: No, l'he fet una mica a l'atzar, eh? Sí, perquè, per exemple, de 80s, 90s, a la botiga hi han 6 o 8 cubetes, doncs al final he anat a pams, perquè si em poso a triar, no saps què triar.
2: Mm-hmm.
4: Perquè el disc que portaràs aquí és el que no es compraran i et demanaran el que has deixat allà. I al final ho has de fer una mica... Jo faig a l'atzar, no...
2: A veure, així és per
4: sí, sol. Sí que hi ha clàssics,
2: va.
4: Sempre hi ha... 20, 30, 40 discos que sempre es ven.
2: Però no suposo que una mica el que s'ha d'emportar la palma en una fira com aquesta és el que és diferent dels altres, no? Una mica també tocar un mercat diferent.
4: Sí, sí, i jo avui no hi he apostat gaire, t'haig de dir sincerament, però jo treballo amb segells com ara Habibi Funk, com ara Mr. Bongo, com ara, què et podria dir, bandes sonores italianes de Goblin, i tot això ho he deixat. No sé, perquè tinc l'intenció de dir, porta coses més genèriques, posa coses més estàndards, coses que conegui més tothom, i poder m'he equivocat, no ho sé.
2: T'ho diré
4: a última hora.
2: Bueno, si t'equivoques avui, igual encertes
4: de fet,
2: demà, no?
4: De fet, el primer client que he tingut, que és en Carles del Dissident, d'aquí
2: sí,
4: de...
2: Sí, sí, hem parlat amb ell fa una estona, sí.
4: M'ha vingut a dir, hòstia, allò d'Analog Africa, Mr. Bongo, allò que tens, dic, no he portat res d'això avui. El dic, la primer client, dic, serà possible? I les he tingut, era les caixes, però he pensat... Això és rarot, això és un poli molt determinat, poder avui no serà el cas perquè estem a les portes de l'estiu, poder hi ha una mica més de gent de fora que ja busquen coses més estàndards, i les he canviades i les he deixades, però les he tingut a la mà les caixes.
2: Anem a veure si tinc bon ull, Ferran, perquè jo he dit, per sobre, aquí poden haver-hi uns 1.500 discos.
4: Són 30 caixes a... Sí, no arribaran, 1.300... més o menys, 1.200 i algo.
2: I això només és una petita mostra del que tens?
4: Sí, més o menys.
2: Quants en deus tenir?
4: Amb estoc o la col·lecció personal?
2: No, bueno, la col·lecció personal és una coseta i l'estoc de venda és una altra, no?
4: L'estoc de venda poden haver-hi entre catalogats i no catalogats uns 6.000, més o menys.
2: Bueno, ja és una bona xifra, no?
4: Sí, sí, sí.
2: I la personal?
4: La personal... en... 12.
2: 12? 12 discos?
4: 12.000.
2: Ah, 12.000. Anava a dir 12 discos. Igual és que d'aquelles persones que tria molt. Veig que comences a tenir també molta gent que t'acompanya, però bé, felicitats per aquesta col·lecció. M'has dit que tenies botiga també a Sils, per si a algú li interessa una botiga de música a Sils?
4: Sí, sí, a Sils mateix. Ara la tinc... ho explico molt ràpid. L'edifici on la tenia està fent obres, l'he hagut de traslladar a casa, però visc com un mas, tothom hi està convidat. Ho he parlat amb la gestoria, ho puc fer-ho. Vull dir, l'únic que, com que treballo en món del teatre, heu de contactar a través de l'Instagram i demanar-me cita si sóc a casa.
2: I doncs quina cita és?
4: L'Instagram és vinils69revolucions, està escrit en anglès, vinyl69revolutions, @gmail.com.
2: Et seguirem.
4: Em demaneu...
2: per allà mallorquines o...?
4: Sí, just a la sortida de direcció Vidreres.
2: Molt bé. Doncs, escolta, et clixarem, eh? Jo que estic per aquella banda, també en parlarem. Gràcies, Àngel.
4: Gràcies a vosaltres.
2: L'Àngel ens ha parlat una mica també de la música, dels discos que hi ha. Jo és que veig meravelles, eh? A mi, avui, Ferran, les hores extres condiran molt perquè hem de fer... de comprar vinils. No sé on te'ls posaré. La veritat, no sé dir. No sé on te'ls posaré.
0: No, perquè... tot això requereix un espai. Tot això, amb el món digital, amb un disc petit, ho tens tot, però els vinils, tot això en requereix molt d'espai, Rafel.
2: Sí, la veritat és que sí. Jo fa molts anys que no sé on te col·locar-los i que aquí em disculpi la gent a través dels anys perquè en tinc repartits a molts de llocs. Els vinils, òbviament, no ocupen molt. Tu tens una col·lecció, ell ha parlat de 12.000 personals i no arribo tant en vinil, en compacte sí, però tinc una col·lecció, no sé si de 3.000 o 4.000 vinils i la veritat és que necessites... Bueno, ja ho ha dit ell, eh? L'Àngel, ara fa un moment, vist com un mas. Home, doncs aquí...
0: Sí, tenir espai.
2: Hi ha espai, hi ha lloc.
0: Doncs fem una pausa i continuem amb moltes més coses.
5: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
6: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
7: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
8: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
9: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
10: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interès. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
11: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
12: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
13: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
14: A on?
13: Al reydelarajola.com.
14: A on?
13: Al reydelarajola.com.
15: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
16: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
17: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
18: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
17: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
19: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

0: L'analògica és el que s'està fent avui aquí a Palafrugell. Rafael Corbí, a veure, què tal?
1: Ferran?
0: Digues.
1: Som aquí.
0: Sí, ja us veig.
1: Bé, és que no sé si ens escoltes o no ens escoltes, però anem a parlar una mica amb en Gerard Soler, que és protagonista, per partida triple, no una sola cosa, no tres, en fa ell aquí. La primera d'elles, Gerard Soler, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Encantat que estiguis amb nosaltres, xerrar una mica de manera distesa sobre l'analògica i sobre les festes, perquè m'han comentat que tu, a més, també has fet el cartell de les festes. Què tal el cartell?
2: Aquest... Home, jo estic content, espero que la gent també estigui contenta i ha sigut com un honor poder-lo fer.
1: Com ha anat això que el fessis tu? T'ho han dit, t'ho van proposar, te van marcar les línies, artista, tingues tota la inspiració del món i fes-la.
2: Em van donar tota la llibertat del món. De fet, crec que va ser cosa d'en Pau Casanovas, que ja l'any passat ja m'ho va proposar, però estava vivint fora, estava treballant a Donosti en un projecte i m'era impossible dedicar-m'hi temps i carinyo. I ho vam deixar per... Em va dir, l'any que ve te tornem a contactar. I efectivament, me van tornar a contactar i res, cap limitació, vull dir, via lliure.
1: I què feies a Donosti, tinguem Bilbao al costat, que és molt més maco?
2: Hòstia, és molt més maco!
1: Hombre, hòstia, és que jo soc molt bilbaí, no?
2: Hòstia! Hòstia, pues ja, rivalitat, perquè jo soc més de Donosti, veus?
1: Sí?
2: Bueno... Bueno, la veritat és que no em conec
1: aquí,
2: gaire.
1: Home,
2: no em conec gaire Bilbao.
1: Jo sóc un soci però... de l'Atlètic, o sigui que...
2: Ah, sí?
1: Però, amb molt d'amor cap a Donosti, eh?
2: Per sort no m'agrada el futbol ni el segueixo. Per tant, tu i jo seguirem sent amics.
1: Perfecte. Ja m'agrada Donosti també, i Gasteiz també. O sigui, m'encanta tot d'aquella banda.
2: La veritat que sí.
1: En què et vas inspirar? Per què vas fer aquest cartell?
2: Ostres, la veritat és que, mira... Penso que les carrosses són com, no?, la part més principal per mi, una cosa personal, de les festes de primavera. I la meva mare sempre m'ha dit que quan pensa en festes de primavera i les carrosses, ella veu confetis, veu els paperets, no? Vull dir, l'únic que veus són paperets. I bueno, bàsicament és això, no? La figura principal... que li va canviant la indumentària i bueno, això, tres colors bàsics i bueno, també està tota la forma està inspirada doncs, en tota la cartelleria dels anys 60, que van ser els inicis de les festes de primavera i res, bàsicament, sí.
1: Ja veieu, un artista pluriempleado, que en dèiem abans, perquè cartell, però a més, ell és el protagonista, hem estat parlant abans d'aquest sistema de so que ens arriba. El vas construir tu, el vas fer tu, explica'ns una mica quina és la història de... No sé, jo no havia vist mai cap d'aquest tipus, però m'han dit que això és molt popular en segons quins llocs.
2: Això és... O sigui, l'escena Sound System va néixer a Jamaica i en els països del Carib, a l'època dels anys 40 i 50, que compraven... Bueno, el que feien bàsicament era comprar música americana, rhythm and blues, jazz i tot això, l'escena Sound System va néixer a Jamaica i en els països del Carib, a l'època dels anys 40 i 50, que compraven, bueno, el que feien bàsicament era comprar

0: forma pues, de viure-ho era construir sistemes de so pues, com més grossos millor.
1: I reutilitzats, o sigui, reutilitzava material antic?
0: Sí, compraven els conos i tot, i ells mateixos ho construïen, vull dir, cada DJ, diguéssim, cada selector de discos, pues, tenia pues, la seva forma, tenia un nom, i punxava pues, en el seu propi barri, bàsicament. Llavors hi havia com molta rivalitat, al principi pues, n'hi havia dos o tres, i van anar creixent fins que després ja... quan tota la immigració se'n va anar cap a Anglaterra, o sigui, molta gent del Carib se'n va anar cap a Anglaterra, allà van continuar amb la cultura.
1: Clar, perquè moltes illes d'aquelles eren britàniques, aleshores, d'això havia de dir, més la influència de la música americana hi era, però allà, òbviament, és el bressol del reggae, el bressol de molta música caribenya, que també hi ha un altre estil, el soca, ska, sí, tot això deu sortir d'aquella banda d'allà,
0: sí, no? Sí, de tot d'illes del Carib, de Trinidad i Tobago, de Jamaica,
1: les Illes Verges, tot allò.
0: Sí, allà, no? Barbados, inclús, tot allò. I cap a Anglaterra.
1: I tu què vas fer amb això, doncs?
0: Pues mira, jo, amb això, jo... és que té història, també.
1: Anava a dir que té història.
0: Jo no l'he construït, normalment, la gent... no, com és un sistema de so artesanal i la gent farda de que se l'ha construït ell, però nosaltres crec que hem fet una cosa encara més feixuga que construir-lo, que és que el vàrem anar a buscar a Dublín. Vàrem sortir a treballar a les 6 de la tarda, vàrem llogar una furgoneta, vàrem conduir 18 hores fins a Cherbourg, allà vàrem arribar 2 hores abans de que sortís el ferri, vàrem fer 18 hores més de ferri, vàrem desembarcar a Dublín, vàrem dormir a casa de l'amic que ens el va vendre, que ara també t'explicaré de l'amic aquest, vàrem fer una punxada com de transició, com de despedida, ens el vam carregar la furgoneta i, au, no sé quantes hores més de baixada.
1: Escolta, això va sortir molt car, no?
0: Va sortir molt car. Les caixes en si van sortir prou bé de preu. El que passa és que, de pes, clar, hòstia, el viatge fins a Dublín, pagar, llogar una furgoneta per 4 dies, que si peatges, que si la gasolina... Bueno, va sortir... Però, bueno, ho vam fer, amb això de Sarna con gusto, no pues, pica. Mira, no pica, ja està.
1: Home, jo me'n vaig a Irlanda a visitar destileries, a veure una Guinness, mira, però no a comprar caixes d'altaveus.
0: I no és casualitat que anéssim a Irlanda. Vull dir, en Marcel, que és el meu soci del Sound, que és el que està allà tocant allà, sí, amb la gorra dels aparells, jo el vaig conèixer a Barcelona, que me'l va presentar una amiga, que aquesta amiga... l'havia conegut a Colòmbia en el mateix lloc, més o menys, on t'havia conegut el propietari del Sound System aquest. I és un noi que és de Malàsia, però que viu a Dublín. Llavors, hi ha molts països involucrats. Llavors, en Marcel va tornar aquí, em va presentar el seu amic, no? I quan el seu amic va dir, em vull desfer del d'això, perquè és massa gros, vull una cosa més portable, més petita, i vull que el tinguis tu, Marcel, i en Marcel em va dir, Gerard, vols que el agafem a mitges? I jo... endavant. Ei,
1: va,
0: perquè feia anys que parlàvem que el nostre somni era tenir un catxarro així.
1: Home, abans hem parlat, i ara em fa molta gràcia això, de les dificultats del DJ de portar els discos, que si has de portar la maleta, alguns que us heu de portar els plats, el que sigui, però coi, us heu de portar aquest trasto que fot 2 metres i mig alçada i que deu pesar 300 quilos. Poder, no
0: és una borrada, sí, però bueno, un altre cop, Sarna con gusto, no? Ja està, ja la tenim.
1: Molt bé, aquesta és la segona part. Dues de tres, anem per la tercera, si us sembla, perquè, a més, ell també punxarà després com a part d'un col·lectiu.
0: Mambo Sound System.
1: I què feu vosaltres?
0: Nosaltres vàrem començar des de fa uns anys a col·leccionar discos de reggae i música jamaicana, des dels anys 60 fins als anys 70. Toquem 2 dècades només, no comprem de... Ni més vell poder sí, però no ens interessa tant, i més nou tampoc comprem res, només 60s i 70s. I ara fa un temps també que estem com investigant una mica sobre altres gèneres i estem tocant bastant també tot el que és música llatina, salsa, cúmbia, bugalú, bueno, etcètera, amb tot aquest...
1: Xatxas i coses així,
0: sí,
1: també.
0: Mambo, òbviament, mambo.
1: Clar, si us diu mambo.
0: Hem de tocar el mambo. Tot i que és de lo que menys toquem. I ara, últimament, ja també fa un temps que m'estic ficant com més en sèrio amb la música espanyola dels anys 60 i 70. Rumba catalana, bueno, grups d'aquests espanyols...
1: Sí, sí.

0: Sí.
1: En Paret, en José Guardiola...
0: Tot això. Sí, sí.
1: No, no, escolta, música, no, abans en parlar...
0: La Terremoto és de les meves preferides.
1: Ostres, tu, Déu-n'hi-do, eh?
0: Les meves preferides. Ja en sonarà, avui sonarà tot això.
1: Escolta, un nano jove com tu, com és que tira tan enrere? Perquè això...
0: No ho sé. No ho sé. La veritat és que no ho sé. Sempre m'ha interessat, perquè si te fixes amb el cartell també, què ha fet? Inspirar-me amb els anys 60.
1: Molt retro.
0: Sí, sí, diguem que sí, sí, sí. Tot el que és nou em sembla de plàstic.
1: Érem, perdó, eh? Però un penjat no es fa, sinó que s'hi neix.
0: Ah, exacte.
1: Escolta, m'ha dit que li feia molta por fer l'entrevista, no sabia què dir, i te conxerra, amb quin desparpajo que xerra.
0: Sí, sí, suposo que el no tenir una càmera filmant-me...
1: Sí que hi ha una.
0: Bueno, però no m'està... Era de fotos, no?
1: Ah, molt bé. Doncs a quina hora punxeu vosaltres? Perquè som un col·lectiu de vària gent...
0: Som en Marcel i jo.
1: Ah, vale.
0: Que som els mateixos de que portem les caixes i els d'això, i els plats i tot, som els que pugem. Però després hi ha en Christian, que en Christian ja l'heu entrevistat, em penso, que sí. És un dels altres fundadors de l'Analògica, que estan punxant ara amb el seu germà, i després també hi haurà, bueno, ja ho sabeu, en Donjó i en, i en d'això.
1: Sí. Mm-hmm. Has comprat algun disco ja, o ja no trobes del que tu te...
0: Ja m'he gastat 70 euros avui.
1: Uf! Ja veieu, aquí el més calent a la higuera. Moltíssimes gràcies, Gerard. Alguna cosa més que ens vulguis comentar?
0: Bueno, no, ja està.
1: Gràcies, maco. Doncs ja veieu, jo passo per davant. Jo pensava que havíem fet aquest aparell, aquests altaveus, que els havíem muntat per avui, Ferran, i veig que no. Això s'ho emporten a tot arreu. I escolta, que és gros, eh? A la ràdio n'hem de portar un per portar... Anem a Irlanda a buscar-ne un?
2: Ostres, si ho haguéssim de carregar, jo m'imagino això, Rafel, havent-ho de pujar i baixar cada dia del carrer Botines.
1: Jo, sí, però jo sí, si tu creus que hem d'anar a Irlanda, tu, jo i la Maria, a buscar-ne un, per allà a Dublín, doncs a mi, o Cork, o Belfast,
2: sí,
1: doncs
2: això.
1: anem-hi.
2: Ja preguntarem si ens paguen el desplaçament, sí. No?
1: Molt bé.
2: No, algú que no, des de casa, no? Ara, clar, en Gerard ens explicava que és un, no, com l'han portat, no? Però... Per la gent que no l'està veient, són una capsa grossa, no?, amb els altaveus, no?
1: Sí, són diferents altaveus, suposo que uns són els greus, els altres els aguts, un subwoofer, muntats dins de caixes artesanals, ells suposo que compren la part dels conos que ens deia ell, les peces de dintre, i els instal·len. Per tant, no són altaveus que puguis anar a comprar a la botiga, sinó això que tu vas tu. Ara, també t'haig de dir que sona de meravella.
2: Sí, això que ens han dit que són mono, eh? Ens han dit que són mono, no estèreo.
1: Sí, això ens ho ha explicat.
2: Això ens ha explicat també en Christian.
1: Bueno, jo també me'ls miro així de lluny i veig que són molt monos.
2: I tant que sí.
1: Et torno a la connexió, per si hem de fer alguna pausa.
2: Sí, no, mira, és el que dèiem, eh? Tenim doncs molts artesans també doncs per anar a parlar amb ells. També tenim doncs en Marc Donjó, que també haurem de parlar amb ell, perquè també és un dels noms destacats, no? Per tant, doncs també... mira, ja aquí anem enganxant doncs gent, perquè és clar, ara parlaves amb en Gerard, que és qui actua, però també tenim en Marc Donjó, que tu també avui tindràs feina aquí. Com estàs?
3: Bé, vosaltres?
2: Bé, també. Què ens punxaràs?
1: No farà res que no faci habitualment.
3: Pues la veritat és que he preparat moltes maletes de discos i no sé ni el que posaré, la veritat. Però m'he esplaiat a casa, buscant discos, la veritat.
1: Mira, deixa'm començar amb una cosa que li vull demanar, perquè tu portes els discos, però jo quedo meravellat amb el sound system aquest, eh? Amb el so... No te'n portes un d'aquests cap aquest, tu?
3: Jo ja fa rato que ja li he dit al company que sona de meravella i és molt agradable el so tan càlid que té... diferència d'altres equips avui dia, que dius, hòstia, et falta aquella calidesa que és el que té aquest equip.
1: Ens estaven preguntant amb en Ferran si, perquè m'han dit que el van comprar a Irlanda, si anar a Irlanda a comprar-ne un, si vols aconsellar-nos i venir.
3: Sí, home, podíem fer-ho junts, no? I portar, amb una furgoneta portaríem la meitat cap aquí. No, és molt, molt xulo l'equip, la veritat. Té un so meravellós. Jo tinc ganes de començar a punxar allà per provar-lo.
2: Perquè aquí és el que dèiem, no? Es punxa 100% en vinil. Clar, entenc que quan fas altres sessions no ho fas en vinil.
3: Ara cada vegada n'estic fent més cada vegada i molta gent ens ho demana a aperitius que fem a casaments o festes o tardeos, que la gent doncs vol el format aquest de vinil. I realment avui és molt xulo poder punxar amb això o tornar als orígens de quan jo almenys vaig començar també, no? I tinc moltes ganes.
2: O sigui, cada cop ho demanen més, eh, sí. També?
3: Correcte.
1: El que passa que quan va a fer segons quines sessions de ball, si és un casament o el que sigui, li diuen posa'm a la bomba d'en King Africa, i la té. Però és clar, com porta vinils...
3: També la tinc en vinil, la bomba, eh?
1: Aquest home sempre me fot. No sé pas com, és dels pocs que me fot sempre.
3: Sí, sí, és veritat. A més tinc una maleta i tinc tota aquesta música que va sortir als 2000, que ho tinc tot en vinil, que no ho he punxat mai, la veritat. Et sincer, no sé on t'ha aparegut, però ho tinc a casa.
1: Explica'ns una mica què has preparat per avui.
3: Pues mira, he preparat una mica de hip-hop dels 90, suau, no molt dur, una mica de música disco, clàssic, sobretot, música blanca, també, de grups com New Order, com The Page, com molts grups d'aquests que es posaven, Rem, vull dir, coses d'aquestes, mm-hmm. I llavors una mica de més de música house dels 90-2000, i bueno, acabarem per aquí, més o menys.
1: O sigui, una selecció de música, però d'anys enrere.
3: Sí, correcte. També hi ha, també tinc a Porto Actual, també, una miqueta, que depèn si la gent no té ganes de ballar aquí un rato, doncs també podem posar una mica d'actual, que també tinc música, doncs, molt xula, nova. Vull dir que també estic comprant discos últimament i d'actual.
1: Mira, ara, no és una pregunta que faig amb els DJs habitualment, i tampoc l'he fet avui, però tu la faig per primera vegada. O sigui, a part del que punxeu, què és el que a tu t'agrada?
3: Jo sóc molt negre, jo sóc molt disco funky.
1: No, jo no te veig gens negre, no, tu.
3: Però sóc molt de funky. El meu pare...
1: És com en Robau, vamos, sí. Que diu que té l'ànima negra, però no.
3: Jo que ara a casa ho vaig mamar de petit amb el meu pare, amb el descansi, i tota aquella música disco a mi em va calar de petit, i sóc molt, molt fancorro, la veritat. Mira que sóc molt canyero a vegades, i comercial a la vegada, però sóc molt de música negra, de música funky.
1: El que passa que s'ha de saber sempre què has de punxar i a quin lloc es pot punxar una cosa o l'altra.
3: Correcte. Tot i que avui dia les meves sessions, inclús aquí al Candela, a Girona, a Platja d'Aro, doncs són molt de música de hits de funky dels 80, dels 90, i la gent ho accepta bé. Passa que són molt reeditats o coses que faig a casa jo i els hi poso una base, però intentant doncs tirar molt d'aquesta música. Ja que l'actual em costa una miqueta, segons quines coses, doncs m'estimo més tirar cap a l'antic.
1: Un DJ com tu, que treballa habitualment de nits, que se sent punxant de dies?
3: Pues a mi m'encanta, vull dir, jo ojalà poguéssim fer més tardeus, i suposo que per l'edat també et dona aquell rotllo de dir a les 10 estic a casa, a les 11, i cada vegada m'agrada més, vull dir, inclús, mira, avui m'he agafat el dia doncs, per poder estar aquí, i al vespre, que em toca estar allà baix al camp de futbol, però si puc, intento agafar molts atardeos.
1: Però el vespre serà diferent, absolutament diferent,
3: sí.
1: No?
3: Avui anirem una mica canyeros allà baix, que és una cosa que no fem habitualment, però com que aquí hi ha bastant de públic i la gent jove doncs ho demana, doncs per fer un concepte una mica diferent del que sempre fem. I com que ja hi ha el diumenge de carrosses, que serà més comercial a l'hora de fer doncs, la sessió que hi ha dels DJs, avui anirem una mica més canyeros, que la gent ho demana.
1: I com funciones? Com treballes tu habitualment? Perquè és amb ordinador?
3: Sí.
1: Amb compactes? Encara no se n'utilitzen.
3: Jo normalment vaig amb la controladora i ordinador, ja que l'ordinador hi tinc totes les carpetes. Si em fa falta doncs, una carpeta dels 70, la tinc. Si tinc de 80, doncs la tinc. Vull dir que ja amb un pendrive, que hi ha molta gent que hi va, amb aquestes controladores que ja van integrades, però per mi em costa una miqueta més, no? Perquè allò és per poder posar un estil més precís, però jo encara vaig amb l'ordinador i amb la controladora.
1: Amb algun programa en específic?
3: Sí, jo treballo amb Recordbox, que és un programa que està molt bé, t'analitza la música, t'analitza les cançons, no hi ha cap fallo, vull dir que estic content. El que passa que no és el mateix, no? Punxar avui en vinil que punxar amb allò. Vull dir, és molt diferent. El concepte és totalment diferent. Avui agafarem les portades, traurem el vinil, diré, hòstia, aquest el poso, aquest me'l conec, que a vegades amb els arxius de MP3 tens tanta música acumulada que al final ja no saps ni el que tens, a vegades. I has de tenir un molt, molt ben classificat per poder treballar.
1: O molta memòria.
3: Molta memòria, que això ja comença a mancar una miqueta, allà.
1: Has parlat d'aquestes actuacions. És molt dura la vida del DJ? Del DJ?
3: Jo crec que sí. Jo aquest any farà 36 anys que treballo a nits i començo a estar una mica cansat ja, però encara tinc l'esperit, eh? Vull dir, encara tinc forces, però sí, és una vida bastant solitària, bastant dura. A més, aquest any he estat viatjant bastant, a Anglaterra, a França, a molts de puestos, i sempre vas sol, i al final és com aquella vida que et transmet la gent, aquella sensació de que és molt divertit i que... Però tu estàs allà treballant, i sí que la sensació de la gent que dius, hòstia, fas ballar la gent, fas feliç a la gent, però és un mundillo d'orillo.
1: No et preocupis per l'edat, perquè cada vegada més els clubs de jubilats posen música a les tardes i porten discjòqueis, també.
3: Això ho pensava jo l'altre dia. Dic, què farem d'aquí 10 anys, 15? Ens farem el paternal posant música, la gent ballant? Jo crec que serà el concepte, no? Ara hi ve els passodobles, els xatxatxats, i la nostra generació serà més d'això, no? De poder ballar música ballable, vull dir, al final crec que anirem per aquí.
1: Tu has vist molta evolució de la música. Amb què et quedes?
3: Jo em quedo amb els 80 i els 90, inclús els 70. Vull dir, el d'ara està molt bé, però tot són reedicions de música d'ara. La música es consumeix molt ràpid avui dia, tu saps, ho sabeu que esteu a la ràdio, tireu molt de clàssics, perquè jo escolto Ràdio Palafrugell, i si més no, la música d'avui dia està molt ben feta, però li falta la xispa, no?, poder d'escoltar un disco de Michael Jackson, o un disco d'Europe, o un disco de Queen... li falta aquella diferència, no?, que tenien la música d'abans. Avui dia és tot... Bueno.
1: No hi havia tanta novetat, o si més res, més no ens arribava tanta novetat i les cançons duraven més, sí, no? la música durava més.
3: És el problema de les xarxes, de Spotify, de totes aquestes coses, no? De que la música... Jo, per exemple, tinc una cançó que surt avui i sé que la gent l'escoltarà tantes vegades aquesta setmana, novetat, que quan vagi a la pista m'acostarà molt de sorprendre'ls a l'hora de que la coneguin. I abans, doncs clar, tu compraves el disco a la botiga i la gent venia el dissabte i deies, el vaig a posar, i la gent deia, hòstia, què és això, no? Inclús tornaven tres setmanes dient, hòstia, encara l'hem trobat. La música durava, aguantava molt més. Vull dir, això és...
1: Marín. I cada vegada més els que ens trobem i ens relacionem al món de la música, ens trobem aquella gent que de seguida va al costat de l'altaveu amb el mòbil, per dir, a veure, aquesta música què és?
3: A mi em passa molt a les meves sessions, perquè rebusco molt, passo moltes hores rebuscant per tenir un producte diferent, i ho veig la gent, no?, com va... Però molts són edits meus i al final no ho troben, llavors...
1: Tu edites, també,
3: sí, la música. Sí, molta de la música que jo poso és tota editada. O sigui, jo agafo una cançó de Madonna, per exemple, i li poso la meva base, per fer una mica diferent. I avui dia, com que hi ha la tecnologia dels stems, que pots separar la cançó per diverses parts, pots agafar la veu, la melodia, l'harmonia, i si tens una mica de noció d'estudi, et fas un track en un moment, i li dones la diferència totalment.
1: Jo encara sóc d'aquells discjòquis que posaria la música tal com és.
3: Sí.
1: Sigui el vinil, sigui el compacte, el que sigui, perquè sóc incapaç, no ho he provat mai, de fer això que feu vosaltres, vale. Professionals, òbviament, de posar les bases, etc.
3: De totes maneres, Rafael, jo intento no modificar gaire la cançó, no? Si agafo una cançó com el que poso molt, per exemple, del Prince, el Purple Rain, que és una versió que poso molt i la gent l'encanta, doncs no l'intento canviar-la gaire, no? Però almenys que tingui una mica més... de moviment, una mica més ràpida, perquè la gent no escolti el mateix disc que has escoltat 25 vegades o 25 anys seguits. Llavors, intento donar-li una mica el toc diferent, eh? Vull dir que al final no la distorsiono molt.
1: Marc, hi ha llocs on et coneixen i vas molt sovint, però Palafrugell és el teu territori, tota aquesta zona. Com sorprendre aquesta gent que ja t'ha vist més que la sopa de galets?
3: Bueno, al final, el que intento també és... pràcticament és intentar no estar tampoc a tots arreu, perquè si no al final la gent s'encansa de tu, no? Però bueno, també jo tinc la sort de que toco molts estils diferents i no sempre estic al mateix puesto, però bueno, fas cap d'any, doncs bueno, saps, intentar no fer la sessió cada any igual. Estic al Candel, doncs intento ser una mica diferent. Fas festes de primavera, doncs intento ser diferent, no posar sempre el mateix. Per això vol dir passar-te moltes hores a casa buscant música i... com ara això dels vinils, que porto 3 setmanes buscant discos que no en trobar ni un...
1: Ara us fotré una cosa a tots dos, eh? Perquè aquest senyor, alguna sessió d'ell l'hauríem de passar per la ràdio, de tant en tant, eh?
3: Bé.
1: Deus gravar, no, de vella, de sessions, gravar-les...
3: Faig alguna coseta, jo... però no em queda gaire temps, Rafael, per fer aquestes coses, no, però
1: no.
3: Sí.
1: Però de les que fas en directe no les graves?
3: Normalment no.
1: Ah!
3: Normalment no.
1: Ja ens has fotut.
3: Perquè hi ha tanta feina allà darrere de fer la sessió que ja només em faltava gravar-la. Però sí que...
1: Però si és pitjar un botonet, home.
3: També és veritat. Però la manca aquella de no fer-ho.
2: No, el que hem de dir és, com a mínim, per Cap d'Any sí que es va emetre. Això sí.
3: Sí.
2: La festa, de Cap d'Any.
1: Sí, sí. Les campanades, va ser...
2: Les campanades, sí.
3: Sí, bueno, ja portem ja 4 o 5 anys i la veritat és que és un format que funciona molt bé i molt content d'aquesta festa. Bueno, jo crec que a Palafrugell es fan moltíssimes coses, hi ha gent que diu que no, però avui mateix amb això, amb tot el que s'està fent al poble avui, crec que es fan moltíssimes coses, vull dir, s'ha de valorar tot això.
1: Perquè és una mica la teva visió de l'analògica.
3: Mira, l'analògica jo l'havia plantejada fa 25 anys i em trataven de loco, això dels vinils, de fer un mercat, ho havia proposat moltes vegades i avui quan ho veig aquí dic, hòstia, que maco, no? És poder trobar vinils al teu poble, poder fer una volta, vull dir, és molt xulo. I els que som amants d'aquesta història, doncs, clar, això és increïble.
1: Deus tenir una col·lecció personal que deu ser increïble, no?
3: Doncs ara crec que estic amb uns 15.000 vinils a casa. I ja molts que m'he tret de sobre i tal. Quan va haver-hi el Covid, a l'haver-hi tant de temps, doncs vaig fer una relació de discos i molta cosa la vaig vendre perquè no la feia servir i m'ocupava molt d'espai a casa. Però a casa tinc uns 15.000 vinils ara mateix.
1: Són millennials.
3: Quasi més que Ràdio Palafrugell.
4: No.
1: Home, mira, entre els teus vinils i els meus compactes estaríem allà mateix més o menys.
3: Veus, que bé.
1: O sigui,
3: perquè suposo que la ràdio encara en guardeu, de vinils. No?
1: Sí, la ràdio hi havia uns 4.000 singles, perdona, 4.000 LPs i després uns 15.000 singles dels que havien de l'època. Hòstia, i de compactes no en parlem, perquè déu-n'hi-do, encara n'hi ha, però
3: diràs,
1: a veure, n'hi ha que ja pràcticament no sonen de les vegades que es van posar.
3: Tu diràs, no, increïble això, que és un mundillo.
1: Molt bé, doncs alguna cosa més, Ferran?
2: No, A quina hora et veurem actuar?
3: Entro ja.
2: Ja?
3: Tinc moltes ganes. Ja,
2: doncs
3: sí, la
2: et deixem que vagis a preparar-te.
3: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Marc. Una abraçada.
2: Doncs sí, perquè ja estem doncs, en aquesta analògica. Falten 4 minuts per 3 quarts de 12. Per tant, ja direm la recta final d'aquest programa. Recordem dues hores que estem fent des d'aquí, però nosaltres, tot i que marxarem, perquè a Palafrugell passen moltes altres coses i també us ho volem explicar, recordem que qui vulgui també pot venir fins aquí a l'analògica, perquè fins al vespre serà un no parar. Per tant, doncs, continuarem doncs, amb totes aquestes sessions. Nosaltres ara farem una petita pausa i tornem tot seguit ja també doncs, per encarrar la recta final del programa. Fins ara!

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta, de 9 a 14 hores al Camp d'Embrats. I també al Camp d'Embrats, de 9:30 a 13 hores, trobada de puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic, de 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del ball de gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica, amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera, amb el patrocini de...
1: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
2: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
1: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'Emprats de Palafrugell.
2: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Tres quarts de 12 del migdia, continuem a l'analògica, tenim en Rafel Corbí. Rafel.
1: Efectivament, anem corrent per aquí. Ferran,
0: perfecte.
1: Anem a parlar una mica més en gent. Hi ha molta animació, m'agrada aquesta animació que hi ha. Hi ha moltíssima gent ara amb aquest punt horari que s'ha acostat fins a nosaltres. I anem a fer un vol, deixant una mica de banda el que és la música, els discos i tota la resta de coses, per la gent que està a les parades artesanals de casa nostra, i els anem a veure una mica, a veure què fan i què ens diran i què ens explicaran. Ferran, anem a parlar una mica, doncs, amb gent que ja està aquí a les diferents parades, a veure, per exemple, aquí tenim a una persona. Hola, com et dius?
2: Cristina,
1: d'on vens?
2: D'aquí Palafrugell.
1: D'aquí Palafrugell. I què portes tu?
2: Doncs porto ceràmica feta a mà.
1: Que la fas tu?
2: Sí.
1: Explica'ns una mica com la fas. Perquè veiem plats, veiem tasses,
2: sí,
1: veiem...
2: Sí, he de dir que ho faig com a hobby en el meu temps lliure, que en tinc poc. Però bé, si tinc un torn a casa, tinc un estudi a casa de la meva mare, faig allà amb el torn, ho vaig fent quan puc, i després ho porto al forn, llogo un forn a la Bisbal i ho porto a esmaltar allà i tal. O sigui, ho fornejo allà.
1: I com t'ha vingut aquesta passió, ja ve de família?
2: No, la veritat és que va ser per provar alguna diferent i em va agradar. He pres de manera autodidacta totalment i bé, vaig aprenent cada dia una miqueta més.
1: Veig que hi posa alguna cosa sota, qui posa?
2: Najas Minor.
1: Això és el títol que hi poses?
2: Sí.
1: A totes, però les peces, perquè se sàpiga que són originals, no?
2: Sí. Ara estic pendent de fer un estamp, també.
1: Escolta, són una preciositat, eh? Felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Explica'ns una mica, a part del que portes, com estàs vivint l'ambient, perquè és la primera vegada que es fa això,
2: sí,
1: també, juntament.
2: Sí, la veritat és que superbé, veig molt bon ambient aquí, fa molt bon dia, s'està super a gust, i, bueno, només cal veure-ho, no? Està a tope, i és un goig veure-ho.
1: S'està venent?
2: Sí, la veritat és que sí, estic sorpresa, sí, esperava...
1: Doncs quan acabem el 8, vull que no quedi res aquí a sobre.
2: Esperem.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
1: La primera de les parades que ens hem aturat, però n'hi ha més de parades. Hola, bon dia, com et dius?
3: Cristina,
1: i des d'on vens?
3: D'aquí, de Palafrugell.
1: D'aquí, de Palafrugell mateix, o sigui, sou artesans del poble, no? Sí. Tu què ens aportes?
3: Bueno, el meu marc és fíbula i el que faig jo és joieria artística.
1: Mm-hmm.
3: Tot ho serro i tot ho faig.
1: Tot és manual, això. Tot és manual. És fet, manual, per això es diu artesanal, òbviament. Sí. Aquí ara l'he vessada jo una mica, D'on t'ha vingut això? Fa molts anys que t'hi dediques? És el que fas tu sempre?
3: De petita.
1: De petita?
3: Sí.
1: I això ho havies fet de petita o no, això és el més modern?
3: No, primer vaig començar amb la bisuteria, que està allà, i llavors vaig començar ja amb la joieria.
1: I és el que t'ha dediques sempre? És la teva
3: feina? És la meva passió, però la meva feina no puc viure d'això. Sí, ja, però sí.
1: I vas a diferents llocs a,
3: sí,
1: a vendre, i sí. La reacció què tal? Va bé?
3: Bé, sí. Mm-hmm. Contenta.
1: Perquè hi ha molt de material, veiem arracades, penjolls, sí. Braçalets, etcètera,
3: sí.
1: etcètera, no?
3: Sí.
1: En què t'inspires?
3: Jo m'agrada molt la joieria antiga, la joieria antiga, mm-hmm. de l'edat mitjana i així, sí. Per això el meu nom es diu Fíbula.
1: Amb quin material treballes?
3: Amb llautó, coure i plata.
1: Mm-hmm. I tot com es fa? Perquè jo, esclar, tens uns aparells determinats per fer-ho. Com es fa? Perquè jo ho desconec absolutament.
3: A partir d'una planxa, doncs, de llautó, vas tallant, vas serrant i llavors vas polint, o bé amb cera perduda, que és amb un soldador gota a gota es fa tot el disseny, i llavors porta fundició a fondre amb llautó, cobre o plata.
1: Mm, perquè això dura molt, no, suposo? És un material que...
3: No,
1: com la plata aquella que tenim a vegades, que s'ennegreix,
3: no,
1: tot
3: no,
1: això?
3: No. No s'ennegreix aquesta. I, bueno, la plata depèn, perquè a vegades la gent té un pack neutre més que fa calambrut, però després pot netejar i està. En canvi, el llautó i el cor són molt soferts.
1: A quina gent té més tirada, això? Gent gran? Gent jove?
3: De tots els públics. Que li agrada la joieria així artística diferent, que no sigui tan exacta ni tan amb brillants, i així és més diferent.
1: Moltes gràcies.
3: De res.
1: Doncs ja veieu, a Palafrugell tenim molts d'artesans, perquè dos que hem visitat són dos de Palafrugell i que ens aporten, en aquest cas, la joieria, aquí la ceràmica i una mica més enllà, i també hi trobem un parell de noies que també tenen una parada. Hola, com us dieu?
4: Hola, Laura. Marina.
1: Què us dediqueu vosaltres? Què feu?
4: Estem fent joies amb vidres recollits a la platja de Tamariu.
1: O sigui, vosaltres aneu a la platja de Tamariu, sí. Recolliu... això són pedres que... Són vidres, però vidres d'aquests que queden desgastats, de gots, de què són exactament?
4: Del que sigui, es van gastant amb les onades i els agafem i fem això.
1: Oh, en veig alguns de molt grossos, eh?
4: Sí. Mm.
1: Mira, que no podeu veure en la ràdio en directe, però sí que les fotografies que fem, alguna cosa. Què són això exactament?
4: Això són vidres arrossegats pel mar i poden tardar uns 40 anys en estar així de polits. I sí, sí, i els trobo a la platja de Tamariu i faig anells, collarets i arracades.
1: I com ho feu, això? Ho feu habitualment? Us hi dediqueu? És un hobby?
5: Realment, nosaltres treballem juntes en un altre lloc i això és el hobby de la Marina i jo l'acompanyo.
1: Ah, molt
5: jo
1: bé. L'acompanyo. Doncs, Marina, explica'ns-ho tu una mica. Com sí, te va sortir aquesta idea?
4: Va ser el confinament, quan no sabíem...
1: Ai, quant de mal que ha fet la pandèmia, eh?
4: I em va donar per recollir vidres i quan tenia la casa plena no sabia què fer amb tants de vidres i em va sortir fer aquestes joies.
1: O sigui, tu ets de les que diria la gent, escolta, a la platja, al mar, tireu-hi tot el que vulgueu, no?
4: Sí, sí. Esclar... Menys plàstic, vidres...
1: Bueno, el plàstic no en fa res, però, per exemple, això que és d'aquest color, no sé si són ampolles de cava, poder...
4: Sí,
1: can...
4: o de cervesa Heineken, després ja, aquesta deu ser de l'Estrella, sí, sí... De Solan de Cabres, de Blava...
1: Molt bé. M'estan dient, doncs, que elles són favorables a que no anem a la deixalleria a tirar les coses i que les tirem a mar. Això és molt
4: no,
1: bé.
4: No m'havíem dit això, no m'havíem dit això.
1: Molt bé, doncs, enhorabona. Sou de Palafrugell, no, vosaltres? Sí. O sí?
4: Sí. Sí, de Tamariu i de Palafrugell. Sí.
1: Molt bé, doncs, enhorabona per aquesta feinada que esteu fent. I, escolta, ja continuar. A veure si tenim algú més per veure aquí, perquè les tres parades que teníem aquí de nivell artesanal, totes tres de Palafrugell, escolta, és una preciositat. Tot el que pot fer la gent amb la seva inventiva i el seu bon gust. La joieria és preciosa, feta a mà tota. He quedat meravellat també amb la ceràmica que ens porten i aquestes peces, jo no m'ho imaginava mai. No sé si tu, Maria, imaginaves que es pogués fer això amb pràcticament amb deixalles.
6: No, escolta'm, està bé poder reciclar i crear algo nou d'algo que no era així. Mm-hmm. No sé com dir-ho.
1: No, és veritat, mai de la vida ho podíem aprofitar d'una altra manera, de que agafar aquestes pedretes que queden desgastades amb la sorra, amb les onades i tot això, i acabar-ne fent uns penjolls que són realment preciosos. Anirem a mirar l'altra banda. Et deixo un moment, Ferran, si cas, i anem a mirar l'altra banda a veure si veiem alguna altra cosa que us puguem explicar.
7: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
8: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
9: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
10: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
11: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
10: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
12: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
13: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: Pràcticament ja a les 12 del migdia som a l'Analògica. Rafael Corbí, amb qui ets ara?
1: Doncs seguim parlant. No sé, Ferran, si arribarà bé la connexió fins aquí, però tenim més protagonistes de casa nostra, perquè els presentem i ara vindrem cap a l'altre costat també per parlar una mica. Què tal, com estàs?
14: Soc l'Oriel, aquí amb els joves artesans.
0: Sembla, doncs, que perdem una mica la connexió. En aquest cas, doncs, a veure si podem que s'apropin una mica cap aquí, no? Perquè estem perdent la connexió.
1: Vosaltres?
0: A veure.
14: Una mica d'ebenisteria, fusta, treballs en fusta recuperades. Uh-huh. Hem portat ceràmica i espelmes i aromes per part de l'Ariadna.
1: Ja sabia jo que tu t'hi dedicaves molt, perquè vàrem parlar precisament en una entrevista per la ràdio de que fèieu coses de manera conjunta. Es fèiem parlar, crec recordar, amb ton pare, veritat, era? O...
14: Amb el
1: teu, perdona.
14: Cap problema.
1: Explica'ns una mica què és aquest producte. Està, no sé, la gent, perquè he vist que te compraven ara mateix, o sigui
14: sí,
1: que...
14: Sí, ara he vengut una peça de les més grosses que tinc, molt content. Doncs res, bueno, el meu producte és un ensamblatge de diferents fustes nobles que recupera diferents magatzems i fusteries industrials.
1: Hey.
14: I la veritat és que són taules per la cuina, una mica luxoses, més per gent que vol ensenyar un producte més d'alta qualitat. I res, les meves companyes, pues, igual, són productes que intentem aconseguir locals i de proximitat.
1: Però quin material estàs treballant, així, tot això?
14: Jo ara, diferents fustes, però en concret te'n diré una, que és la plàtan de Girona, que es va talar en el 2001.
1: De la Devesa?
14: Sí, i vaig aconseguir uns retalls que quedaven, i és una fusta sorprenentment dura, que no es fa servir a les fusteries i es substitueix pel faig, que és més fàcil de treballar. I, bueno, ho vaig experimentar a primera mà, perquè quan la vaig treballar les meves màquines van patir, la veritat, sí.
1: I com els prepares? Perquè, és clar, tu veus l'arbre, un tall de fusta, però la idea és el principal.
14: Sí, la veritat és que jo faig diferents patrons i el primer pas és treballar la fusta de bruta, a deixar-la ben polida i amb uns cantells perfectes per ensemblar.
1: Mm-hmm. Això és el teu projecte actual?
14: Sí, aquest és el meu projecte petit, però el meu projecte actual és bueno, fer una exposició amb mobiliari, que és el meu interès. Sí.
1: Quin tipus de mobiliari? Bueno, taules, cadires?
14: Sí, taules, cadires, tamborets... Mobiliari auxiliar, perquè el meu taller és molt petit i tampoc puc abarcar molta cosa.
1: No pots fer un transatlàntic, vamos, no has de fer coses més petites, però aquest és... La feina, estàs aconseguint allò que volies, perquè certes és difícil.
14: Sí que ho és, però a poc estic aconseguint el que vull. Simplement és paciència, bona lletra i buscar els clients, perquè no te vindran tan fàcilment, has d'anar per ells.
1: Aquests aparells que tenies, aquests productes que tenies, els fas de la peça de l'arbre, però després la idea és també com pintar-los, com...
14: No,
1: és natural.
14: Sí, per això es sorprèn la gent, perquè me diuen, l'has tenyit? No, són diferents fustes amb el seu color natural, i jo busco aquestes combinacions de colors. I hi ha una que és lila, que la gent me diu, l'has pintat? I no, és el seu color original. És una fusta d'amaranto, que és africana, i bueno, és d'un color lilós.
1: I les ajuntes?
14: Sí, les ensamblo i faig diferents patrons.
1: I amb què les assembles? És amb un tipus de cola?
14: Molt senzilla, és amb cola blanca de la bona, cola blanca D4, que és de grau alimentici, així també es pot treballar sobre el menjar.
1: Uri, ets un màgic, eh? És màgic això, i me sorprèn, i sobretot endavant i enhorabona, i continuarem parlant, perquè el material és bo i de la teva feina també.
14: Gràcies.
1: I un altre de les protagonistes, Ferran, és també estar al costat, joves artesans de Palafrugell. Ell m'ha dit, Com et dius?
15: Ariadna,
1: molt bé, el nom més maco del món. No sé, perquè tinc la meva filla que s'ho diu. Escolta, què portes tu?
15: Jo porto espelmes en aquest moment, però la veritat el que intento és crear productes artesanals que portin una mica l'essència de l'Empordà a casa de les persones. Ho faig a través de les olors, m'inspiro en les olors que hi ha per aquí a la zona, i ho faig a través de les espelmes, wax melt, que és cera aromatitzada, eye pillows, que són coixins pels ulls aromatitzats també.
1: A veure... Comencem pel principi una mica, d'on te ve aquesta inspiració, aquest interès?
15: Bueno, ve de que bàsicament sóc d'aquí, sóc de Palafrugell.
1: Home, sí, jo també, però tampoc m'interessa això, o sigui, a veure, explica'm.
15: El que passa, mira, la veritat és que he crescut sempre molt aprenent a estimar la natura. El meu pare era biòleg, llavors tot aquest amor per la natura el vaig aprendre d'ell, i el que m'agradava era veure com la gent reaccionava de manera positiva davant de la natura. Vaig dir, com puc agafar la natura i portar-la a tota aquella gent que no surt a trobar-la? Doncs amb l'olor i les sensacions que vius en un entorn natural.
1: Perfecte. I a partir d'aquí, com comences tu a buscar segons quin material?
15: Doncs la veritat és que em va venir una mica així la il·luminació de les espelmes i vaig dir, vaig a investigar, no ho he fet mai. Vaig començar a provar molis essencials, vaig buscar productes sobretot que fossin orgànics, naturals, per no portar res contaminant a casa. Fent proves, la gent li va agradar i d'aquí ha anat creixent.
1: A veure si ho entes bé. Tu ets com jo, que vaig a buscar bolets, però quan has de buscar bolets busques altres coses, o
15: busco
1: què?
15: Busco plantetes, busco plantes.
1: Són plantes.
15: Romaní, farigola, lavanda, tarongina, les plantes típiques d'aquí. Aprenc una mica sobre les seves propietats, algunes són calmants, algunes són... t'ajuden a concentrar-te.
1: Home, és com una remeiera de les d'abans.
15: Una remeiera de les d'abans, sí, exacte. De fet, he parlat amb moltes remeieres per saber que amb quina informació em podien donar que em servís.
1: I no has pensat a dedicar-te a fer ratafia en comptes de...
15: No, la ratafia la deixo pels experts de la ratafia. Jo no...
1: Les plantetes?
15: No se'm dona gaire bé, però poder una amant de la ratafia li podria agradar una espelma de ratafia. Ja miraré.
1: Molt bé. Jo m'imagino la planta, no? Trobo romaní, farigola, bosc, que se'n troba moltíssima, i a més aquella olor que t'impregna quan... Que mires... Però d'aquí a fer una espelma, tot això, quin passos hi ha?
15: Doncs, per exemple, l'espelma de bany de bosc. Jo el que faig és, me'n vaig al bosc, oloro el romaní que m'encanta i dic, quins altres olis essencials, poden combinar bé per transportar la sensació que jo tinc a casa. I començo un triatge de plantes, olis, barrejo, estic com fent, bueno, com si fossin pocions. Faig proves fins que trobo la combinació perfecta amb les olors que poden transportar. Faig proves després en combinació amb la cera fins que trobo que no faci massa olor, massa poca, que duri lo suficient.
1: Bueno, de fet, és el que es devia fer tota la vida fins que van sortir els laboratoris, no?
15: Exacte. Jo ho faig a laboratoris, jo allà fent les proves, prova i error.
1: A veure si ho he entès. Es agafa un manat de romaní i es posa dins de l'oli. No? I oli carbonell, per exemple, en el que tenim, i no és això.
15: Jo agafo oli en uns proveïdors que el que fan és han destil·lat la planta. La planta la passen per un alambic, l'alambic destil·la la planta i treu un oli. De molta quantitat de planta surt molt poc oli, per això els olis essencials són tan cars. Amb aquest oli és amb el que jo jugo amb les proporcions.
1: Home, jo recomano molt especialment, perquè hi ha olis que te'ls posen, per exemple, aquí a la Temple, te'ls posen aquí, i és una meravella. Després, com te queda,
15: clar,
1: i com respires allò.
15: Doncs pues jo intento trobar aquest tipus d'olis, però ficar-lo dintre l'espelma.
1: I què és el que la gent busca més, Ariadna?
15: Mira, el que busca més són olors cítriques. La veritat és que a mi em sorprèn molt. L'olor cítrica, la taronja...
1: Parles de mandarina...
15: Sí. Això a la gent li encanta. Normalment és el que primer...
1: És la parada
15: fresca, sí, i els agraden coses que siguin boniques també, com més colors, com més, no sigui una espelma plana, llisa, no, que hi hagi vida, i això és el que veig que la gent busca.
1: I les formes importen de com ho fas?
15: Sí, òbviament, per exemple, hi ha espelmes que faig en forma de rosa, que són de molla, llavors aquestes són molt boniques. El problema és que després la gent no les encén.
1: Home, són tan boniques, qualsevol les gasta, no?
15: Jo no les vull gastar. Però sí, no, la gent busca, jo crec, tenir una casa on sentir-se bé. I si pot tenir una olor que l'acompanyi a sentir-se bé, encara millor.
1: Et dediques amb això o és un hobby?
15: No, ara mateix ja m'hi dedico 100%.
1: Això vol dir que funciona.
15: Comença a funcionar.
1: Oh, doncs enhorabona, alguna cosa més que els hi vulguis dir a la gent sobre el que trobaran, perquè has parlat d'aquestes roses, però els dissenys són teus originals?
15: Original. Hi ha dissenys, hi ha espelmes que estan en pot de vidre, hi ha espelmes que estan en pot de ceràmica, n'hi ha que tenen formes.
1: Només són espelmes?
15: Només són espelmes, perquè m'estic esperant a treure-ho tot en la pròxima fira que farem també aquí a Palafrugell.
1: Molt bé. Doncs escolta, jo em meravella aquesta gent i estic enamorat de la seva feina i de la seva inventiva. Aquí hi ha molt de coco. Enhorabona, Ariadna, i moltíssimes gràcies a tu.
15: Merci, moltes gràcies.
1: Ferran, m'encanten els artesans que tenim al nostre poble. No sé si són millors o pitjors que els artesans d'altres llocs, però, escolta, se'ls ha de recolzar 100% i això és el que fem des de la nostra emissora.
0: Sí, perquè fan molta feina i que precisament doncs, també són aquesta, no? Aquests joves artesans que també a través de les seves xarxes socials podem trobar i veure també quina és la feina que fan. Ara, Rafel, estem sentint amb el teu micròfon la música, l'ambient que està sonant.
1: DJ Say My Life.
0: Això és el que sentiem, eh?
1: No perquè... sé si hem salvat alguna vegada, perquè la cançó és el que diu l'última nit, un DJ em va salvar la vida. No sé si tu has salvat amb algú.
0: No.
1: Segur que sí.
0: No
1: a
0: sé.
1: Mi sent segur que sí.
0: Que vols dir alguna cosa?
1: No, vull dir que sí, perquè no Vicenç sé. Porta un programa que alegra molt a la gent quan el fa, el Clan Matinal, que ara precisament a l'estiu tindrem Clan Especial Extra, per tant, segur que sí. Igual t'he tallat amb alguna cosa perquè no et sentia.
0: No, vosaltres fent? A mi no em sentiu, no, jo us anava escoltant, ara Marc Dunjo doncs, ja ha agafat ha pres el relleu en aquesta jornada de l'analògica. Recordem que fins al vespre tindrem moltes altres actuacions aquí, tenim el Palafrugell en dansa, però és que a més, a la tarda tindrem la Tusta Tarda, a les 5 als carrers de la Vila amb la Tusta Rada, també pels carrers de la Vila, Calella, Franc, la Chirles Tour, el Ran Ran, a les 9 tindrem el concert de primavera a l'Església de Sant Martí amb la Coral Nit de Juny, i entre les 8 i les 2 de la matinada el Desembalat a l'aparcament de l'estadi amb Isaac DJ, DJ Tombas, DJ Félix Torra, DJ Regí, DJ Sec i DJ Chami, amb la presència del Punt Lila i el Punt de Salut, i evidentment demà tindrem el carrusel doncs ja molt esperat, però abans tindrem les matines de la Tostarrada, tindrem sardanes amb l'energia Copla i el ball de la Bim Bam, i després un cop s'acabi el carrusel també tindrem el Desembalat de nou amb més actuacions que hi haurà a l'aparcament de l'estadi. Déu-n'hi-do, eh?
1: Molt bé, quines activitats, sobretot per quedar ben cansats al llarg del dia d'avui, després de celebrar la festa de la nit. I l'endemà, ja ho heu sentit, les matines, que és una d'aquelles coses que més gràcies ens fa, però tan tradicional de les festes, quan a les 6:45 del matí et desperten d'aquella manera.
0: És allò que són dies de celebració, dies doncs de voler gaudir, no?, del que és aquestes festes, que la veritat portem ja moltes setmanes amb festes de primavera, però és que ara, evidentment, aquest és el cap de setmana clau, el cap de setmana doncs que tindrem demà al carrusel, i que evidentment el podreu seguir a través de Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM, radiopalafrugell.cat, a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió que farem conjuntament amb Televisió Costa Brava, amb tot un desplegament tècnic. Us esperarem en directe a partir de 6:45, amb diversos punts de connexió a la rua, però evidentment amb un plató instal·lat al Camp d'en Prats. Una retransmissió que evidentment, a part de veure'ls pels canals de Ràdio Palafrugell, ho podeu veure pels canals de Televisió Costa Brava, per la xarxa Més, per streamings i amb 360 graus. Per tant...
1: Això em sorprèn.
0: Sí?
1: Sí, perquè no he vist mai una càmera d'aquestes funcionant i tinc ganes de veure si ho puc veure per veure com funciona els 360 graus. Però dic que tu, des de casa teva, digues que veus.
0: Exacte, com si estiguessis aquí, que pots mirar cap amunt, cap avall, cap a l'esquerra, cap a la dreta, pots mirar on vulguis i veure-ho.
1: Ja cal que ens depilem bé el clatell i aquestes coses, no?, perquè ens vegin de tot arreu.
0: Això ja li vaig dir a en David Galceran, que ens haurem de pentinar molt bé, perquè es veuran per tots cantons. Serà, doncs, hi haurà diverses càmeres instal·lades i, per tant, la gent podrà escollir quin punt del carrusel volen veure.
1: Molt bé, quina feinada que tindreu demà durant
0: tot això, serà
1: tota
0: demà
1: la transmissió d'aquest carrusel, que us emplaço una vegada més també a veure-la per als nostres canals de streaming, o, com deia en Ferran, també a través de Televisió Costa Brava, amb aquesta col·laboració conjunta de l'emissora pública de Palafrugell, l'emissora de Palafrugell, conjuntament amb la televisió comarcal del Baix Empordà de casa nostra.
0: Doncs, si us sembla, haurem de deixar aquí el programa aquest, perquè com que avui hi ha molta activitat, continuem explicant tot el que passa, però a través de les xarxes socials, eh?
1: Instagram, no sé si TikTok també, em penso que també...
0: Tenim de tot.
1: Si alguna xarxa encara està per inventar, nosaltres també hi serem per portar-vos tota la informació a través. I si no, sempre ho he dit, seguiu-nos a través del nostre canal de Telegram, que tindreu tota la informació també al moment. Ferran, Maria...
0: La Maria, va, que encara ha de dir alguna cosa, la Maria, abans d'acabar. Va, Maria.
6: No, res, un plaer d'haver estat aquí. No havia estat a l'analògica de l'any passat i he de dir que és una cosa que té molt el meu rotllo, m'agrada molt.
0: M'agrada, aquesta ubicació, també ho haig de dir.
6: Sí. Sí. On era l'any passat, allà al pavelló,
0: a l'aparcament de l'estadi on es farà el desembalat. I la veritat és que aquesta ubicació m'agrada. L'any passat ho recordo amb molta calor, i aquest any, amb aquest airet, amb aquestes ombres, la veritat és que ara fa mandra de marxar d'aquí, eh?
6: Perquè hem de recollir.
1: Quedem-nos.
0: Doncs mira, abans d'acabar, Maria, Rafael, si us voleu apropar al Sound System i acabarem doncs amb la música que està sonant i que la gent des de casa doncs també ens ho puguin sentir. I com sempre, gràcies per l'atenció i ens en retrobem demà a partir de 6:15 a la retransmissió del Carrusel Costa Brava.
6: Quin panorama!

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
5: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic, reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
6: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
5: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
6: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
5: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
6: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
7: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
1: Restaurant Cafeteria Darkom, cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
4: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
3: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
5: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
3: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones.
6: És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
7: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
6: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
5: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys, amb Ràdio Palafrugell.
1: A veure, del ple, del ple... Mm-hmm.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El papa Leo XIV ha arribat aquest matí a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on està fent el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant un conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I precisament donem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara hi ha un carril tallat i uns 11 quilòmetres de retenció a la P7, al tram de Martorell, en sentit Tarragona, a causa d'un accident. També està tallada la carretera nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la demarcació de Lleida, a causa d'un altre accident. I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una futura vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 d'aquesta tarda en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I tenim més successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc. Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. Recordem que l'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 i va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions terrestres. I en els esports, recordem que avui el Barça es juga el pas a les semifinals de la Lliga ACB a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Hi intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltar els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sanz, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill-out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses, a les 12 del migdia, a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila, amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica, amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'Església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
4: Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
5: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
4: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues. Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
1: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
1: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. On hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: L'actualitat de la música country amb Rafael Corbí amb una nova edició del Top Country Music. Comencem avui amb la música d'en Kenny Chesney, novetat més alta amb aquest Carry On.

així destaca per sobre de les altres la novetat més alta i molt alta. Aquesta setmana només en tenim tres i una d'elles és aquest tema, el número 37 d'en Kenny Chesney, debut amb el seu nou senzill, aquesta cançó Carry On. Benvinguts al Country Breakout Radio Chart de Music Row, repassem la música country d'actualitat en temes com les d'aquest actor i cantant que debuta amb la seva cançó a la llista de Music Row, Jet Jorgensmeyer, amb la cançó Nothing On You, el número 75.

Fem avui aquesta setmana amb les novetats, perquè com he dit només n'hi ha tres. La tercera és la d'aquest cantant originari d'Arkansas que resideix a Nashville, Cam Shelton, barreja de country clàssic, rock dirt i soul modern amb cançons com aquesta. Debut al 80, My Grandpa and My Old

Les cançons que ens han acompanyat aquestes darreres setmanes al Top 5 mantenen totes les mateixes posicions. Josh Ross amb aquest Hate How You Look, el número 5, després de 32 setmanes, i South of Sanity, el tema de Zach Top, el número 4, porta 21 setmanes a Music Row.

0: Zach Top, meravellós ell amb South of Sanity, mantenint aquesta quarta posició a la llista de Music Row. I el número 3, també a la mateixa posició que la setmana passada, una vegada més, Riley Green amb aquest Change My Mind. 19 setmanes al Country Breakout Radio Chart.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

número 2 aquesta setmana, mantenint la posició 18 setmanes en llista, embrunyats el clàssic Jatema i ex-número 1 de Tucker Wetmore. I el número 1 per quarta setmana consecutiva, la trencadora de rècords, que va escriure la cançó al costat de Jordan Schmidt, Smith Alquist i Ian Hardy, des del seu àlbum d'Antillian, Ella Langley i aquest

Són festius, són alegres, són propers, són canadencs. És una banda de música country, bluegrass i gospel, Tim and the Glory Boys, guanyadors de Premi Juno i formada l'any 2013, amb en Tim Neufeld al capdavant. Ells obren aquesta setmana aquesta minillista de l'Ondex, Soon to be Charting, amb aquesta cançó If I Go Missing. Darrere seu hi trobem una de les més grans artistes contemporànies de música country i triomfadora arreu del món, com és la Cassimus Graves. Ella ens aporta el seu darrer tema, que es diu Lonely's Girl.

Són cançons que no crec que hagin d'esperar gaire per veure'ls a la llista de Music Row dintre de les 80 millors de la setmana. També hi trobem aquest tema que ens aporta Ansel Brown, que ja us l'havíem recomanat amb la cançó We Make America Run.

música, la companyia d'Ansel Brown, We Make America Run. I a continuació, una d'aquestes joves artistes que ja ens amplifica tot el que és la música country d'actualitat, en descoberta a través del seu canal de YouTube i el compte també de TikTok, on té molts èxits i, sobretot, moltíssims seguidors. Només té 19 anys, va néixer a Illinois, està fincada ara mateix a Los Angeles, i ella se'n diu Stella Lefty. Aquesta cançó és el seu més gran èxit fins al moment, la cançó Boston.

Still I Lefty. Arribar tan lluny com ho ha fet Megan Maroney, l'artista nascuda el 9 d'octubre de 1997 a Savannah, Georgia, és coneguda popularment pel seu estil musical que ella defineix de manera humorística com a emo cowgirl. El seu darrer senzill, triomfador també, de moment amb aquest on-deck charting, es diu Medicine.

La cançó més important de la setmana és la que hem escoltat abans amb el debut amb Kenny Chesney, el número 37, però la segona més important per al nivell de pujada és del 27 al 21, tres setmanes en llista, el duet entre aquestes dues grans estrelles que són Ella Langley, abans l'hem escoltat, i Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. I aquí sentim, ara mateix, també és a Morgan Wallen, perquè la seva cançó Don't We puja del 12 al 9 després de 11 setmanes a la llista de Musical.

No hi ha dubte que amb els darrers temps Morgan Wallen és un dels favorits de les ràdios americanes, el seu estil de country pop, aquest country mainstream que es porta ara mateix. La tercera cançó que escoltem dins de les importants de la setmana a nivell de pujades i de suport radiofònics és aquesta que ens aporten Luke Combs, es diu Be By You, i a la seva tercera setmana a la llista puja del 47 al 40.

Bayo és la cançó de Luke Combs que hem escoltat gairebé per acabar el programa d'aquesta setmana. La música country d'actualitat, tal com sona avui en dia, l'escolteu aquí al Top Country Music, un dels quatre programes setmanals del Club del Country amb Rafael Corbí. Acabem amb una cançó que de ben segur que la setmana que ve l'escoltarem, però dins el Top 5 de la setmana. Puja del 9 al 6, 11 setmanes. El Country Breakout Radio Chart de Music Row la destaquem perquè és fantàstica. Don't Tell On Me, de Jason Aldean. Adéu-siau.

0: Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2, Gualta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
1: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons,
4: amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio
2: Palafrugell. Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Al centre de la Vila organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
5: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
6: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interès. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
7: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
8: Palafrugell Garden Center, venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda, comarcal 66, quilòmetre

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya, centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Es Molinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
5: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
6: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
5: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
6: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
5: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single Walk the Pain Away.
0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: restaurant cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
5: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
4: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
5: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
4: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
5: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts, el Ningú no és perfecte. Star Wars ha tornat al cinema, al seu espai natural. De tot això i molt més en parlarem avui en aquest especial dedicat a The Mandalorian and Grogu. Avui m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en Roger d'Art Segador com a estrella convidada i qui us parla, l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana començarà en un planeta nevat de la frontera exterior i acabarà en una base de la Nova República després de travessar tota la galàxia. Comencem!
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: I el bo es fa esperar, hem trigat 10 dies, però ja tenim aquí aquest The Mandalorian and Grogu, el Ningú no és perfecte. Parlem d'aquesta pel·lícula que ha dirigit Jon Favreau, que és la continuació de la sèrie de televisió que havíem vist per Disney Plus, The Mandalorian, 3 temporades emeses entre el 2019 i el 2023. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies. Molt bé.
0: I tenim avui de convidat, sempre que parlem de Star Wars i ens agrada molt tenir-lo aquí, en Roger d'Art Segador, el canal de YouTube que trobareu de Star Wars en català, que és un imprescindible. I benvingut, Roger, una vegada més al Ningú no és perfecte.
4: Bon dia, bon vespre a tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Avui és més especial que de costum perquè és per una pel·lícula que s'estrena al cinema. I això no havia vingut mai, al Ningú no és perfecte per comentar una pel·lícula de Star Wars al cinema.
0: Doncs tens tota la raó i jo és una cosa que he trobat molt a faltar, perquè sí que és veritat que hi ha hagut aquí, doncs, a Solo va anar com va anar, que és una pel·li que jo defenso a cap i espasa, eh? Llavors, doncs, la pandèmia, l'streaming, i ens havíem oblidat que Star Wars és una saga cinematogràfica, i a mi, és, bueno, ara en parlarem, no? És una de les coses que posa un valor d'aquesta pel·lícula, que és recuperar que la gent vagi al cinema a veure Star Wars, que és el lloc on mai hauria d'haver deixat.
4: Sí, jo ho havia enllorat molt, eh? Quan ets allà davant, assegut a la butaca amb la pantalla gran, és com, oh, per fi, no? Ja tenia moltes ganes de viure un altre cop aquesta experiència, perquè és que és una experiència.
0: Totalment. I abans de parlar de tot això, de la pel·lícula amb spoilers i tal, us pregunto unes primeres impressions generals de què us ha semblat, Roger i Marta.
3: En Roger primer.
4: A mi... Doncs a mi molt bé, molt content. M'ho vaig passar pipa veient-la. Un munt d'acció superentretinguda, moments emotius també, fins i tot. I la veritat, una molt bona estona. Després entrarem més en detalls, eh? Sí que és veritat que no és un film complex, és un film, doncs, una trama senzilleta, però que funciona perfectament i és pura essència Star Wars.
3: Totalment d'acord. A més, vaig estar molt pendent perquè... com que sabia que havia de parlar-ne, de memoritzar els planetes, perquè sempre em perdo molt i a les sèries Star Wars no sé mai. Sí que ho sé, perquè ho dius, però després no me'n recordo on ha estat, quin planeta era aquell. I en aquest cas és veritat que la trama és senzilla, que hi ha aventura i acció des de l'inici. Vaig pensar, ostres, van per feina aquí. I veure Sigourney Weaver, doncs també m'ha agradat, m'ha agradat molt. I algun moment també emotiu, no?, que ja ho avançarem després... I veure que la relació entre Mando i Grogu, doncs, ha crescut també. És una relació diferent de la sèrie.
0: Bé, jo també. A mi m'ha agradat la pel·lícula més que res per recuperar aquest sentit de l'aventura, aquest concepte familiar que sempre ha tingut Star Wars. Potser s'assembla més, està més proper al Retorn del Jedi, sent d'anar a buscar referents a la trilogia clàssica. Eh? També podríem trobar la trilogia de prequeles. Però crec que té més del Retorn del Jedi que no pas de l'episodi 4, tot i que l'esperit de les dues pel·lícules em sembla bastant el mateix, no? I això em va sorprendre també que fos tan trepidant, és a dir, hi ha acció quasi sense parar, només s'atura un moment cap al final la pel·lícula, que gairebé sorprèn perquè, com que no s'ha aturat absolutament mai, és un moment bastant curiós i que gairebé funciona per ell sol, no? Ja en parlarem de tot això. I podríem dir d'alguna manera, tot i que no ha estat així, perquè amb tot això, doncs, algunes crítiques que han arribat una mica infundades, condensa el que podia haver estat, que no ho era, la trama principal d'una temporada, no? Treus tots els personatges i trames secundàries i et quedaries només en la trama principal de Mandalorian i Grogu. I això és bàsicament el que veiem a la pel·lícula, que tot està centrat en aquests dos personatges. Sí que és veritat que tu pots perdre tota aquesta riquesa de món perquè només et concentres en ells dos, però és clar, això és una pel·lícula i va directe al gra. Tampoc te'ls presenta ni massa res, és a dir, acció directa, i ho fa de tal manera perquè sigui, de manera conscient, una pel·lícula benvinguda també a l'espectador que arriba de nou, perquè no hem d'oblidar, sí, és veritat, nosaltres de Star Wars ens ho mirem tot. Mirem televisió, veiem cinema, però hi ha gent que només veu Star Wars en cinema. El mateix ha passat amb Marvel, no? Moltes sèries Marvel, ningú no veu ni una sèrie, i la gent només va seguint les pel·lícules. Aleshores, en aquest cas que estem parlant d'una sèrie que traspassa el cinema, com ho fas de tal manera que algú que no hagi vist mai la sèrie se senti benvingut? I en això és un dels objectius que s'ha concentrat Jon Favreau, perquè no fa cap referència, podríem dir, al passat dels personatges o relacions que tenen anteriorment amb els personatges de la sèrie. Tu ho saps, però tampoc intenta recuperar ni explicar-te res. I tampoc construeix res perquè qui no vegi la pel·lícula pugui veure la sèrie si algun dia es fa la quarta temporada i aquesta pel·lícula doncs sigui una aventura que hi ha aquí entre temporades i res més, no? És a dir, han tingut molta cura per fer el capítol o la pel·lícula així molt autocontinguda.
4: Sí. Jo sobre aquest tema, egoístament, sí que podria criticar que m'hauria agradat que hagués connectat més amb les trames que ens havia deixat una mica penjats a la tercera temporada de Mandalorian, no? amb el Consell de l'Ombra aquest, o l'amenaça d'en Thrawn a Ahsoka, no? Aquestes sèries del Mandoverse, que dic jo, que ens havien deixat amb coses molt interessants a l'aire. I és veritat que aquest film no continua aquestes històries, sinó que, com bé dius, és una aventura autoconcloent. I llavors, per això dic que, egoístament, jo, com a consumidor que sí que he vist tota la resta de contingut, doncs sí que m'hauria agradat alguna connexió més, però entenc la decisió, i crec que és la decisió encertada, fer un producte que pugui gaudir el públic general, perquè és que, com comparaves molt bé amb Marvel també, són dues franquícies que cada vegada tenen més continguts entre sèries i pel·lícules, i al final, doncs, cada vegada hi ha menys gent que ho hagi vist tot. I en el cas de Star Wars, concretament, si vols seguir la història de The Mandalorian, encara és una mica més enrevessada, perquè no només has d'haver vist The Mandalorian, sinó que hi ha el llibre de Boba Fett, no?, que també connecta molt estretament amb la història de The Mandalorian. Llavors, hi ha molta gent que no ha vist tot això. Llavors, està molt bé que tu puguis gaudir perfectament sense haver vist aquests continguts, però els que els hem vist, doncs, també hi anem i també ens agrada i sí que és veritat que no té tantes connexions amb els productes del Mandoverse, però sí que té moltes connexions i moltes referències i molts ous de Pasqua amb altres continguts de la saga, perquè n'hi ha un munt.
3: És que, clar, si mires el títol ja, jo crec que són molt honestos. Per tant, no, ja deixa molt clar que no serà un seguit de la sèrie, que a més hagués estat segurament un altre to i un altre color. I jo el que volien en Favreau és que ho ha dit moltes vegades en les entrevistes, que realment les entrevistes que li he vist més sucoses són les que dona als fans. O sigui, aquestes roundtables, no?, que són aquestes que van passant, com ara tu podies haver anat, Roger, i preguntar-li qualsevol... No? Tens dos minuts...
0: Sí, això és una cosa que hem de reivindicar, perquè estan convidant a molts de creadors en castellà, i escolti, a Catalunya existim i també ens haurien de fer una mica de cas.
3: Jo ho he vist en anglès,
0: Sí, no, sí, però... No.
3: Ah, d'acord. Doncs, i clar, ell sempre ha... Ell en les entrevistes reivindica, en Favreau, que el que volíem fer, donada tot el com va passar, no?, que ja ho tenien els guions per la quarta temporada de Mandalorian, però la vaga de guionistes, després vaga d'actors, van dir, doncs... I en Favreau, que té aquestes idees, té moltes idees, perquè no tornem al cine, no? I és veritat que no té res a veure el que havien escrit, res. I diu, i la gent ho podria veure perquè està escrit, amb el que van guionitzar o començar a esbossar per aquesta pel·lícula.
0: Un petit incís, perquè està bé que ho diguis. Després comentarem, quan parlem de la producció, quines eren les idees que hi havia. Però una de les crítiques que s'ha fet és que ha agafat els guions de la sèrie i els han fet aquí un mix i... Fals.
4: No.
0: Això
4: no.
3: No, perquè a més és que ho ha dit clarament, que no, que això està escrit i està allà, està guardat.
0: A més, és que es nota que està fet, com deia ara Roger, per un producte condensat i pensat només per al cinema.
3: Es va reunir amb en Filoni i van dir hem de fer un guió per una pel·lícula. Que a més té un ritme molt diferent, una narrativa molt diferent, amb uns personatges que a més el que han volgut fer és rescatar. Diu, és com, sabeu aquelles figures de Star Wars que els germans grans te donaven a tu per jugar quan eres petit i ells es quedaven els personatges principals i a tu et donaven les figuretes que no volien, els outcasts, no? Els marginats, doncs han volgut fer això, no? Rescatar com en Rota, no? Que dius, com se t'ha acudit de fer-li tot aquest focus, no? Que aquest dibuix de personatge i la seva història, que trobo que està molt ben fet. Doncs sí. Això, crec que he perdut el fil del que volia dir, però ja està.
0: Ha quedat clara la idea.
3: Ha quedat clara, no? Bueno, no sé, que això, que queda molt clar que és Mandalorian i Grogu i que ja està, vull dir, no... I que jo també estic amb en Roger que ja l'esperarem, la quarta, no passa res. Ja segur clar. Que està escrita, ja ens hi posarem.
4: Clar, jo crec també que una de les raons per la qual també és una aventura independent és que potser d'aquesta manera es pot aprofitar més el guió que tenien per la quarta i no han de canviar tantes coses, perquè dius, mira, això ha sigut una aventura a part, però podem continuar igualment amb la història que havíem d'explicar, que segur que han hagut de canviar algun detallet, però segurament han pogut aprofitar la major part del guió.
3: Del guió de la quarta?
4: De la quarta temporada.
3: No, gens.
0: No.
3: Diu, no, ho han reescrit tot. Han escrit
4: sí?
3: tot,
4: de...
3: no
4: reescrit.
3: Llençar. Han escrit tot de nou. No,
4: però, jo havia entès que ho havien escrit nou per The Mandalorian Grogu,
3: sí.
4: Però que el guió de la quarta...
3: Ah, no,
4: havia
3: no ho han llançat, està allà. Sí.
4: Ah, d'acord.
3: No, doncs, està allà.
4: Que potser es pot aprofitar, ja que aquest
3: sí,
4: film
3: sí,
4: no...
3: Sí, correcte, sí, no t'havia entès bé. No, ja sé què volia dir, que el que volen Favreau, el que volíem aquesta pel·lícula, ja que tornaven, després de 7 anys d'estar en blanc, no?, que no hi ha hagut una pel·lícula de Star Wars als cines, és que un nen o una nena de 12 anys s'hi pugui enganxar, avui dia, diu, un nen o una nena que no ha vist res poder, que no ha vist res prèviament al cine, perquè, clar, quants anys tenia? 4? 5? No? Vull dir... Que la idea era aquesta.
4: Sí, és un molt bon contingut per introduir noves generacions de fans, aquest
3: home,
4: film. Sí,
3: això t'ho passes la mar de bé.
0: Sí.
3: I tens en Grogu que salives, no? I és com... És un al·licient.
0: La pel·lícula també hem de pensar que està feta per tornar a prestigiar Star Wars dintre del cinema, no? És a dir, després de molts anys sense pel·lícules, que és veritat que la trilogia d'Abrams doncs la va deixar bastant tocada, i aleshores aquí hi ha hagut alguns entrebancs, com per exemple Solo, que jo crec que no és tant de mèrit de la pel·lícula, sinó... per tot l'historial que portàvem a darrere, aleshores, bueno,
3: sí,
0: ells decideixen...
3: Sí, perquè a mi no em sembla tan mala pel·lícula.
0: No, a mi del canon Disney, les que més m'agraden són Solo i The Mandalorian en Grogu. Rogue One també m'agrada, però Rogue One diferencio molt el que és la primera part de la pel·lícula de la segona. La segona, que és la de Tony Gilroy, és la bona. La primera, Gareth Edwards, em sembla bastant fluixa. Aleshores, com a pel·li rodona amb el seu conjunt, em funcionen millor tan Solo com de Mandalorian en Grogu, no? Tot i que la segona part del Rogue One és excel·lent. Mm-hmm. Però bé...
3: I tota la... Han fet servir, sí, d'acord, han fet servir CGI, però han fet servir molt pràctic, efecte pràctic, i això s'agraeix. La selva està feta de veritat.
0: Bueno, ja ho heu dit amb les titelles. O sigui...
3: Els titellaires és que... És una meravella.
0: Per mi Star Wars són titelles, o sigui, la definició de bueno, com jo he viscut Star Wars, per això les prequeles, doncs vaig tenir algunes dificultats, sobretot, o encara les tens ara, perquè el CGI doncs, ha evolucionat. I, en canvi, amb les titelles de la trilogia clàssica no tinc tants problemes com amb el CGI de les prequeles.
4: Però sí que és veritat que també hi ha molt CGI de Mandalorian, Grogu, hi ha de totes dues coses. Mm. I està bé perquè, al final, són dues tecnologies que jo sempre he defensat que no s'ha de triar una o l'altra, sinó que s'han d'aprofitar les dues perquè per segons quin personatge, per segons quina criatura, convé més una i per segons què, doncs, convé més l'altra. Per exemple, en el cas d'en Rota, doncs, potser era més fàcil fer-ho amb CGI perquè per tots els moviments que ha de fer, tota l'acció que ha de fer, era bastant inviable fer-ho de físic, diguem, encara que potser estèticament ens hagués agradat més. Però per això que, en funció de cada cas, s'ha d'optar per una tècnica o una altra.
0: Bueno, lo dels encelants ja són els reis de les titelles. No només tens Grogu, sinó tens la competència dels encelants, que són més Minions que mai, perquè en aquest cas no és un sol, no és en Babu Freak, sinó que són quatre, aleshores me va recordar bastant els Minions. A més, aquesta manera de parlar, se'ls entén millor que els Minions, això s'ha de dir també, però avui, són uns personatges que roben la pel·lícula quan surten.
4: Boníssims.
3: Jo, com que som més gran, podria trobar altres referents, com els Dalton, del Lucky Luke. Eren quatre, també. I també feien bajanades, no? I cada un tenia una pensada més extravagant que l'altre. No sé, Roger, què en penses, però és que dona... Fa moments, aquests quatre, aquesta complicitat, de molt humorístics amb en Mando. O sigui, és el joc, sí. És el joc, no? Vull dir que és simpàtic.
4: Molt, molt. És molt bo el contrast, no, d'en Mando, que és una persona més com normal, més aviat seriosa, i que l'acompanyen entre en Grogu i tots els anzalans.
3: És com un grup d'adolescents que volen rescatar, no? Que volen ajudar un adult. Sí. Doncs clar, això enganxa a la mainada.
0: La música de Ludwig Göransson jo crec que també està molt bé.
3: Oh, quina meravella.
0: Després ja parlarem
3: de... És que a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí, però jo crec que aquí s'ha sortit. És a dir, i moltes de les coses que la pel·lícula podien semblar televisives, crec que les ha engrandit i les ha convertit en cinematogràfiques.
3: L'orquestra, diguéssim, l'ha eixamplat.
0: No, ho dic perquè s'ha criticat. No, és un episodi d'una sèrie de televisió al cinema. Fals. No,
3: per què?
0: O sigui, perquè...
3: Ai, però tu què llegeixes?
0: Bueno, és que s'ha...
3: sentit de tot. A preguntar-te això.
0: Perquè van sortir molt males crítiques. Havia una mica de tot, no? Però és veritat el que dèiem, que a vegades es posa l'accent en males crítiques. Jo he vist en tot moment una pel·lícula, perquè tècnicament jo crec que hi ha un salt respecte al que hem vist a la sèrie. Sí que és cert que utilitza el volum de manera massiva, també. Però és veritat
3: no
0: que
3: té
0: altra...
3: No tant, ha dit en Favreau, eh?
0: No tant, perquè hi ha altres coses que ja comentarem. Però, ostres, inclús la part del volum dona uns resultats millor que la televisió. I per mi veure això també en una sala de cinema, doncs... Mira, et fa tornar també una mica nen petit. Què vols que t'hi digui?
3: No sé, mira, sentir, poder escoltar el tema principal de Mandalorian al cinema ja val la pena, perquè crec que és un encert, el tema.
4: És
3: boníssim.
4: Magnífic, sí, sí.
0: I et quedes escoltant els títols de crèdit, que això doncs, a casa a vegades costa.
3: Bueno, clar que costa si salta. La plataforma ja te'l salta.
0: Aquesta. I a la vegada...
4: A mi sempre em van fora, al cinema sempre em van fora. Em diuen, no hi ha escena post-crèdit. No, que ja ho sé. Que
3: no haurien de fer fora. Tu tens dret a quedar-te als crèdits.
0: Star Wars...
4: Ja, però sempre et miren allà amb cara de pressió.
0: Ja. Però Star Wars mai hi ha escena post-crèdits, eh? És una cosa que... I la gent es quedava. Potser és que també estem acostumats avui en dia a aquest tipus de pel·lícula. Yeah. Però Star Wars es manté, diguéssim, fidel a lo que és. Sí. No?
4: Bé, en alguna sèrie n'hi va haver-hi, no? Era el llibre d'en Boba Fett, que va haver-hi l'escena aquella d'en Combat.
0: Però pel·lícula és veritat que mai, no? I jo, què vols que et digui? Jo m'he alegrat de veure aquests personatges a la pantalla gran, de veure'ls amb aquest disseny de producció, que crec que se'l mereixen perquè són molt bons personatges. I aquest salt, ostres, jo l'he gaudit molt. Doncs, si voleu, anem a comentar ja la pel·lícula en tot luxe de detalls.
3: Som-hi.
0: Doncs va, som-hi.
5: What are you waiting for? Hop on.
0: Doncs bé, ara sí, de Mandalorian en Grogu, amb un munt d'espòilers, i començarem ben bé pel principi, que són les lletres. Jo, com veig lletres a Star Wars, ja emoció màxima, no? No són les lletres lliscants, que diuen que això està només reservat per la saga Skywalker. Però bueno, està molt bé. Jo és un punt que dius, estic dintre de Star Wars, no? Quan te comencen a explicar la història amb aquestes lletres. Sembla una tonteria, però és prou important.
4: A mi em sembla bé la decisió aquesta de reservar el format mític per la saga Skywalker, però també no abandonar-lo del tot, no? I mantenir aquesta característica tan...
0: Amb aquestes lletres. Sembla una tonteria, però és prou important.
4: A mi em sembla bé la decisió aquesta de reservar el format mític per la saga Skywalker, però també...

0: La República ha començat a reunificar la galàxia. A l'Orla exterior sense llei, el Mandalorià i el seu jove aprenent, Grogu, treballen per caçar aquests fugitius imperials. Punts suspensius. I aquí comença la pel·lícula, sense, de moment, crèdits ni res. Anem ja directament a l'acció i ens situa en un planeta gelat, no?, de la frontera exterior, que són aquests tipus de planeta, planeta desert, planeta gelat, planeta de... que són molt típics de Star Wars. Aquí el planeta... diria que no es menciona nom, sí que parlem de la frontera exterior i tal, però no el tenim situat, no, Roger, aquest planeta?
1: No, és veritat, no em sona que s'hagi dit.
0: Però vaja, tota aquesta escena, comentem-la, em sembla un molt bonic homenatge a l'Imperi Contraataca, no? Tot el que és la batalla de Hoth, és que t'hi recorda moltíssim, no? I vist així en cinema, amb tecnologia actual i tal, jo vaig flipar molt. Aquest principi em sembla... molt, molt flipant. És una història una mica així pròleg, estil James Bond, no? Una missió secundària i acaben els crèdits i anem ja a la pel·lícula, però és una manera excel·lent per entrar.
1: Sí. I té algun pla concret que és un homenatge claríssim a Ralph McQuarrie, perquè és a dir, la composició s'ha basat totalment en alguns dels seus dissenys conceptuals. És a dir, fantàstic.
0: Està molt bé. Aquí tenim diverses coses, no? Si anem a analitzar, aquí tenim per una banda, aquest comandant Barro, que està interpretat per l'actor Henky Madera, que ja havia aparegut, aquest personatge, de Mandalorian.
1: Bueno. Potser la gent no se'n recordarà perquè apareix poc, però sí, a l'escena aquesta de la reunió amb tots els hologrames del Consell de l'Ombra, doncs és un dels membres.
0: Sí. Capítol 23. Jo no sé si en aquell moment teníem pensat repescar-lo o a l'hora de fer la trama de la pel·lícula vam dir, mira, podíem tirar d'aquí, agafem aquest i agafem l'altre i que em mando...
1: Aviam, quin agafem d'aquí? Mira, aquest i aquest.
0: Exacte, bueno, un déspota de la galàxia, ja se'l veu, no? Un cacic més i té tota la gent allà, doncs, que... un mafiós, vaja, tècniques mafioses, no? M'has de pagar, doncs, l'impost perquè et pugui defensar de mi mateix, no? Aquesta cosa que tenen els mafiosos i els imperials. I aquí, Roger, parlem de l'entrada, no?, d'en Zeb, que bueno, ja havia aparegut al final també, no?, de la...
1: També molt poc, però... Sí, però clar, és un personatge molt estimat per la gent que ha vist Star Wars Rebels. És un dels protagonistes de la tripulació protagonista i és un personatge que cau molt bé i per mi veure'l en acció real, a més es veu molt bé. I interpretat pel mateix actor, és genial poder gaudir d'ell en acció real.
0: Sí, és Steve Blum, que li posa la veu, que no sé si l'has pogut veure en versió original, Roger.
1: Sí.
0: Igual que nosaltres.
1: Veure-ho en versió original.
0: Nosaltres també. I bueno, es disfruta, perquè reconeixes les mateixes veus i està molt bé. I el personatge és, això sí, 100% digital, aquest. Vull dir, no estem parlant, doncs, de... Però, bueno, que ja no és estrany Star Wars veure personatges 100% digitals. Però sí, llueix molt bé. Jo crec que és d'aquells personatges que es deuen haver beneficiat de que hagi sigut una pel·lícula cinematogràfica pel pressupost, que no pas amb una sèrie que... Aquí està acompanyant a Mando tota l'estona.
1: Sí, clar, a la tercera temporada de Mandalorian doncs els vam poder veure en una escena molt breu. I això és el que em fa, no patir, però dir, ai, potser a la sèrie, doncs ell, en Rota, personatges d'aquests que ha de ser difícil, que puguin tenir moltes escenes, doncs potser els veurem poc. I en canvi aquí doncs sí que hem pogut gaudir més estona d'ells.
0: Hem tingut, per exemple, també en aquest cas Pedro Pascal, que va dir que la pel·lícula era l'inici, un nou capítol dintre de la vida del Mandalorià, després del final de la tercera temporada, que vam veure, doncs, en Din Djarin acceptar treballar per la Nova República, no? Fins ara, doncs, era un mercenari que anava treballant i ara és com que canvia el personatge i li dona la possibilitat d'oferir les seves habilitats per treballar pels bons, no? En aquest cas, doncs, és la Nova República, que és un canvi que anirà madurant el personatge, no? Perquè ell no deixa encara de considerar-se un mercenari, però com que ja li vas veient que va agafant com una mena, com ho diríem, contracte d'exclusivitat, no?, per la Nova República.
1: Exacte, sí. Jo ara ja no el veig treballant per algú de males influències.
0: Doncs anem a la següent, ens n'anem en aquest cas ja a la base militar a Delphi, que és la de la Nova República. A banda, tenim el títol de la pel·lícula, el crèdit, que ara surt aquí, és que m'encanta, perquè és veritat que la font que s'ha fet servir en quant a cartelleria i imatge és una, però quan comença la pel·lícula és la font de la sèrie de televisió.

0: de Mandalorian, sí. I després surt en Grogu.
1: Sí, sí, sí. Està bé, perquè dona una mica més de continuïtat, no?
0: Totalment. Bé, doncs ens anem a aquesta base militar que, bueno, a mi em va guanyar només començar, perquè és que l'escena em va recordar a Top Gun. Crec que és,
2: és
0: totalment intencional.
2: Les palmeres i la calor i la sorra.
0: Bueno, però bàsicament és com aquesta posta de sol i en lloc dels avions, no? Doncs vas veient els X-Wing i tot. Sí, sí, és, bueno, Top Gun.
1: Molt bo aquest pla, sí, sí. I com van recte i de cop gira... No, boníssim.
0: No, aquí, a més, com van aterrant, no? Així, és l'alba, no? S'està fent de dia. Van repostant combustible, etc, que és com sí. L'escena que recorda molt a Top Gun, la pel·lícula del Tom Cruise.
2: I també aquesta part que ell ha de donar comptes a la coronel, que és la Sigourney Weaver, també em recorda bastant a Top Gun, perquè no, Maverick era el kamikaze, no? Vull dir,
0: sí.
2: I aquest és un... Fa el que vol, diu, has fet una destrossa, li diu. Una destrossa, no? I no era això, però ell al final ha fet el que havia de fer i la missió està complerta.
0: Què us ha semblat el personatge de Sigourney Weaver?
1: A mi m'ha agradat, però m'hauria agradat veure-la més.
2: Clar, anava a dir, surt poc.
1: Sí, això, ostres, és una espineta que m'ha quedat, perquè m'encanta tenir-la a Star Wars, un actiu com ella, però m'he quedat amb les ganes de veure-la més, o si no, veure-la més amb alguna escena en què s'hi pogués lluir més, perquè és un tros d'actriu i no la veiem, no sé.
2: No, i clar, és inevitable pensar en ella Alien... També, sí. Relacionat...
0: Bueno, jo me n'he oblidat bastant, eh? O sigui, veus...
2: Bueno, perquè ella ja sap de naus, diguéssim, no? Vull dir, és com... Ostres...
0: Però al final, quan la veus amb, diguéssim, amb l'uniforme de pilot de Star Wars,
2: clar.
0: En aquell moment, és brutal. És
2: que sí, sí, sí, semblava que estava retirada de pilotar i no perquè ella és pilot, no? En essència. Sí que Sigourney Weaver en alguna entrevista ha dit que s'hauria dut de conya amb la princesa Leia, que n'està segura, que s'haguessin entès molt bé.
0: És un personatge que podria ser perfectament la princesa Leia dirigint els pilots, eh? Vull dir que...
1: Sí, sí.
2: Un altre tarannà?
0: Bueno, bastant semblant, jo diria, no tan diferent, eh?
2: Algun matís, però sí, l'exigència hi és, en dos casos.
0: I aquí també tenim uns quants cameos de pilots que llavors veurem al final, no? Però aquí és la primera aparició de Dave Filoni a la pel·lícula.
1: Dave Filoni, a veure, parlem-ne, perquè és que m'encanta com apareix tal qual és ell amb el seu barret. És que no l'han ni caracteritzat per fer-lo d'una manera una mica diferent, no?
0: No.
1: El tio està allà, tal qual.
0: No s'ha tret ni el barret.
1: És que el vaig veure allà. En aquell moment és que, increïble.
2: Ja havia aparegut, no?, abans.
0: Sí.
2: Ha aparegut diverses vegades.
1: És un pilot, de fet. Mm. Havia aparegut amb el seu X-Wing. Mm. Però és que és boníssim.
0: Allà els veiem a la cafeteria, que llavors els veurem altra vegada al final de la pel·lícula. Jo em pensava, ja està, ja ha fet el cameo. No! Els tornem a veure també al final amb en Trapper Wolf, no?
1: I fins i tot té un... Sí, Trapper Wolf. Sí. I fins i tot té una línia de diàleg.
0: Sí?
1: Parla i tot.
0: Sí, sí, sí. Jo no recordo si a la sèrie parlava. Ja no el recordo.
1: Crec que sí, que també.
0: Bé,
1: cosa
0: i parlem d'uns dels grans encerts també en aquest moment, que és el retorn de la Razor Crest. Jo crec que és com que va ser un error prescindir de la nau, tot i que aquesta nau de Naboo i tal, no? L'N1 és molt guapa, però si tu vas a Mangrove i has de tenir, doncs, has de passar temps a la nau, necessites alguna mica gran.
1: Sí. I sobretot si t'hi ha de cabre un hat.
0: I ens n'anem a anar al Huta, si voleu. Doncs va, anem a veure aquest món natal dels hats, i aquesta part sí que tenim moltes vinculacions amb la sèrie animada de Clone Wars, no? Tota aquesta part d'aquí, bueno, inclús també amb el llibre de Boba Fett, etcètera, no?
1: Sí, sí, aquest planeta ja l'havíem vist en animació i també m'ha agradat molt com l'han fet. Es veu realment igual que el veiem en la versió animada. L'ambientació és idèntica i també és un planeta que fa molts anys que existeix, que està creat dins l'univers i era bastant desconegut, i m'ha agradat molt poder-lo visitar.
0: Sí, tota aquesta cosa pantanosa, d'aiguamolls, no?, que està, sí, està molt ben reproduïda. I llavors tenim aquests cosins bessons d'en Java, no?, que sí, ja els, són els que van veure el llibre de Boba Fett per primera vegada.
1: Exacte, sí, sí.
0: Continuen fent de les seves, no?, intentar recuperar l'imperi criminal d'en Java. Sembla ser, doncs, que la cosa tampoc acaba de funcionar del tot bé, però, bueno, de fet, el temple de Tatooine no l'han pogut recuperar, per això estan on estan aquesta gent, i governen des d'aquest palau, a Nalhuta. I aquí apareix el mandalorià Din Djarin i li demanen que, entre cometes, rescati en Rota el Hutt. Qui se'n recordava d'en Rota? Tu segur, Roger.
1: Jo sí, però... Però, ostres, ha passat temps, eh? No, és d'aquestes coses que m'encanta, perquè sembla que Star Wars se n'oblidi d'algunes coses, les deixa abandonades, però molts anys més tard les acaba recuperant. Va passar amb la bèstia Zilo, que també la va introduir a The Clone Wars, i fins recentment a The Bad Batch que no ens van dir, ah, què havia passat. I aquest personatge, el fill d'en Java, és que havia aparegut... És, sobretot, té molt de protagonisme a la trama del film de The Clone Wars, el que es va estrenar el 2008 per donar inici a la sèrie. Després apareix també en algun capítol de la sèrie. I després ja no se'n va saber res. I dius, ostres, què se'n va fer del fill d'en Jabba el Hutt? Doncs bé, per fi no hem tingut la resposta. I a mi, només per això, ja m'ha encantat. O sigui, m'ha encantat tornar a veure'l i saber què se n'ha fet d'ell, no? Però és que, a més, el personatge m'ha agradat molt com l'han fet, com l'han definit, com l'han pensat, de la seva actitud, la seva personalitat, com el seu arc de personatge en la pel·lícula. M'ha agradat molt i com acaba, al final, unint-se a la Nova República. Molt content. És de les sorpreses agradables d'aquest film, en Rota.
0: I, a més, quan li donen la foto de que l'ha de buscar, que és com que et donen una foto de fa 20 anys perquè trobis, sí, una persona d'actualitat perquè no en tenen més. És la foto de quan era petit... Bueno, la foto no, és la imatge de l'animació del, sí, pilot de Clone Wars. La, sí, sèrie, sí, d'animació.
1: M'ha agradat molt el detall perquè connecta, no, amb The Clone Wars, perquè realment, clar, està canviadíssim. Només està tan forçut que no... És diferent a Java.
2: Fa gràcia perquè em penso que els bessons li diuen en Din Djarin, en Mando, bueno, ara ja haurà fet l'estirada.
0: Sí, i tant que ha fet l'estirada.
2: Vull dir que han passat anys i ara...
0: Com li deien al personatge? Perquè sortia, eh? Es va doblar en, sí, català, la pel·lícula.
1: En català, Pudentet.
0: Pudentet, imagina't.
2: En Rota?
0: Sí.
1: Sí, perquè feia pudor.
0: Sí, sí. Li deia la soca, no? És la soca, sí, que es referia... Sí, perquè, clar, aquí hi ha una connexió entre aquests personatges que sembla que no, i es coneixen. Algun dia potser es produeix aquest retrobament, eh?
1: Sí, ostres. I can use some information. Whoa! For this price, I'll tell you
0: whatever you want. I'm looking for a hut. Close for the night. Thank you. Doncs bé, anem a buscar en Rota i de camí d'en Rota ens trobem amb Martin Scorsese, que és el típic botiguer que té la food truck, com deies abans, una raça que és l'Ardariana, no? És un Ardarià que ja també havíem vist a Solo, no? Si no m'equivoco, aquesta raça, sí, era un dels pilots. Sí.
1: Exacte, un dels pilots que li posava veu, en aquell cas, Jon Favreau, justament, sí, a Solo. I, de fet, la referència no és tan sols que sigui la mateixa espècie, és que sembla que són familiars, perquè el de Solo es deia Rio Duran i aquest de Mandalorian Grogu es diu Hugo Duran. Comparteixen cognom, per tant, ja, aquí ja pots pensar, doncs, que potser són cosins o alguna...
0: Sí, sí que és cert que no se'l menciona com a Hugo, surt en els crèdits de la pel·lícula, però bé, tinguin en compte que li posa la veu Martin Scorsese, el nom d'Hugo clarament és una referència a la pel·lícula Hugo. Uh-huh. Que aquí es va titular com La invenció d'Hugo.
2: Està basada en el llibre, magnífic, sí, que és La invenció d'Hugo Cabret.
0: Doncs això, és una pel·lícula, una de les poques així pel·lícules familiars que ha fet Martin Scorsese. Per
2: que
0: tant...
2: és un amor al cinema,
0: sí, sí, sí,
2: la tradició cinematogràfica.
0: Per tant, es diu Hugo perquè la veu li posa Scorsese. I, Marta, tu ens volies aquí...
2: El sandwich, no? El voleu saber? El potser ja ho heu buscat, no?
0: No sé, jo el que vaig pensar... No, jo el sandwich tampoc, però vaig pensar, dic, això és una referència del propi Jon Favreau de la pel·lícula Chef.
2: Mira, no vas desencaminat i t'ho complemento. Val. Aquest sandwich és una idea original del chef que va fer l'assessorament a la pel·lícula Chef.
0: Val, d'acord.
2: Vale, que a veure si... El Roy Choi es diu el xef, que és, entès, té certa... Ara hi ha llaços d'amistat amb Jean Favreau. Ja sabeu que a en Favreau li agrada això de menjar. Vull dir que...
0: Llavors, si ho veus la pel·lícula de xef, que està molt bé, eh? Vull dir que...
2: Ai, molt bé. Sí, sí, sí. També surt una food truck.
0: Sí, home, és una pel·li d'un cuiner d'aquests típics cuiner que es queda d'alta standing, volada, o sigui, que queda fart.
2: Que queda fart dels crítics, queda fart de tot plegat
0: i es munta una food truck. Doncs aquesta food truck podria ser la que veiem a la pel·lícula.
2: Doncs us explicaré de què està fet aquest sandwich. Que...
0: Tens la recepta? Ens el podem fer a casa o no?
2: Sí.
0: Sí? Ah, mira.
2: Si voleu, sí, perquè de fet es diu flat meat fry. La flat meat és una part de la vedella que és el tall que es pela. Si aneu a la carnisseria, aquí a casa nostra, sí, podeu demanar el tall que es pela. Llavors, està fet, ja ho veieu que el pa és com de motllo, no?, que ho fa la graella, això és fàcil, no? Ho podeu trobar fàcil. I després, el que no trobarem fàcil és aquesta substància o aquesta salsa ataronjada que ens sembla maionesa, que sí que a la recepta original de fet, la recepta original és l'spam sandwich, que és un clàssic que remunta a la Segona Guerra Mundial i que es fa amb formatge i mostassa o maionesa i amb carn de porc enllaunada perquè eren els soldats que tenien aquelles llaunes de carn de porc. Aquesta recepta existeix, l'original, l'spam sandwich, la de la pel·lícula no. Llavors està feta amb vedella i aquesta, això en Roger segur que ho sap molt millor que jo, però... Aquesta mena de salsa que agafa amb un cullerot, l'Hugo, el cuiner, i li posa per sobre, és ou pelut de... Ja saps a què em vull referir o no?
1: No.
2: Es veu que ho tinc aquí perquè no em vull equivocar. Ou pelut de Mudhorn.
1: Ostres, mira.
2: Que surt a... Espera't.
1: A la Mandalorian.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. El segon capítol de la primera temporada, en Mando crec que vol agafar un ou per fer-ho servir de...
0: Són aquells que es vol menjar en Grogu?
2: Sí.
0: És aquell capítol que els vol menjar els ous, que llavors neixen uns bitxets?
1: No, però aquells són de les granotes.
0: De les granotes,
2: no són aquests. Val, aquests Mudhorns són aquestes menes de rinocerons o que té banya i a més pelut, no?
1: En Grogu l'aixeca, no? Amb la força.
2: Exacte.
0: Ah, d'acord.
2: Sí, i que són grossos i a més estan en coves. O sigui, els tenen guardats en una cova. És això. Això us costarà més de trobar, però podeu posar maionesa, si voleu.
0: Sí, serà més fàcil que anar a buscar un ou d'aquests.
2: I sí que és veritat que l'acaba amb unes verduretes, perquè sí que el sandwich original, aquest spam sandwich, li pots posar guarnició, doncs uns pebrotets, una ceba, el que vulgueu. Doncs aquí està la vostra recepta de la food truck de l'Hugo.
0: Molt bé. Continuem dintre d'aquest moment del combat, apareix el personatge aquest de Janu, que al final doncs, acabarà sent el nom de l'imperial que realment estan buscant, aquest Janu Coin, no? Perquè està buscant en Coin, però resulta que és en Janu, sí. Al final és...
1: I resulta que sona el mateix. Sí, el nom que està basat en el nom de l'actor.
0: Sí, es diu Johnny Coin, dius, s'assembla molt. Vull dir que no s'hi ha matat gaire, eh?
2: No. Sempre hi ha d'haver alguna escena en alguna taverna, no, Roger? Sempre busquem... Aquesta és de western, eh? És una cosa... No per l'ambient, perquè no hi ha aquestes portes batents ni aquesta fotografia com polsegosa que en algunes altres pel·lícules o de capítols hem pogut veure... Aquí és més aviat com una mena de cafè de jazz de baixa estopa on es reuneix el pitjor i tot està conxabat i és la màfia de Shakari.
0: Bé, veiem aquest personatge de les banyes, acaba perdent una banya.
2: Hosbrough, es diu, alguna cosa així?
0: Sí, alguna cosa així.
1: Sí.
2: Una mena de...
1: I que també és d'una espècie que ja havia aparegut en molts altres continguts. Hi ha un Jedi del Consell de l'època de les prequeres, que és d'aquesta espècie.
2: Fa de goril·la.
0: Sí, bàsicament, sí, sí. I aquí perd una banya, Mando només li treu una banya.
2: Mando no li perdona.
0: No, no.
2: Li deixa escapçat, sí, sí.
0: Bueno, total, que al final acaba tot això amb un combat de gladiadors, que és aquest combat de Jarik, que això, Roger, és una gran referència al món.
1: Brutal.
0: Ja... Anem a l'origen de Star Wars, no?
1: Sí, sí. O sigui, no sé qui va tenir aquesta idea de fer això, però em sembla...
2: Me'l pots comptar, en Filoni, que és una enciclopèdia amb potes, o Star Wars.
0: Sí, però imaginar-se això... En escala real, hosti, és brutal. Sí, sí.
1: És que és una molt bona idea, perquè clar, agafes unes criatures que fa molts anys que estan creades per al 1977 del primer film original de Star Wars, però clar, les havíem vist sempre en petit, en holograma, sí que havíem vist alguna versió física, però sempre en el joc de taula. I ara veure les criatures amb el mateix disseny, però grans, no?, i amb vida lluitant, i a més n'hi ha una que fa el mateix moviment que fan en el joc, bé... És genial. I veure el tauler, també, l'arena, té el disseny del tauler del joc. És genial.
0: Bé, recordem, perquè no ho sàpigues, el joc que jugava en C-3PO i Chewbacca a l'episodi 4. I...
1: Que s'enfada en Chewbacca.
0: Sí, s'enfada perquè perd i ho engega tota la merda. I allò estava basat... Bueno, va ser Phil Tippett, també, que es va encarregar de l'animació, no? Vull dir, una vegada més. I va ser el creador, co-creador, bàsicament, d'aquest joc similar als escacs, no? Podríem dir, no? Per el tema de les caselles, etc.
1: I que les seqüeles també va tornar a aparèixer.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: De fet, el Falcó Milenari el té instal·lat, per això el veiem tant.
0: Bé, doncs fem la parada i anem a casa del Mandalorià, a Nevarro, no? Que sembla com que acaba una pel·lícula i comença una altra, no? En certa manera, en aquest moment... I apareixen els Anzalans, que és aquesta magnífica raça que vam descobrir a l'ascens de Skywalker. Jo l'altre dia ho deia, és veritat, em sembla el millor encert de J.J. Abrams, la millor aportació d'Abrams que ha fet a la saga Star Wars, em sembla aquesta raça. Tots tenen la mateixa veu, que és una actriu de doblatge, que és Shirley Henderson, que ja posava la veu a Babu Frick, i en aquest cas posa la veu als quatre personatges que vaig veure, això deu ser màrqueting, perquè evidentment, que cadascun dels quatre té nom.
1: Sí.
0: Mira, si
2: sí, perquè el que s'acaben enduent, en Keibo, no? És en Mitch, es diu.
0: Sí, en Mitch, en Bay, en Clank i en Keto.
2: Bueno.
0: Escolta, a mi no em facis dir quin és l'un i quin és l'altre.
2: No, ho sabem. No ho sabem, tots són iguals.
0: Però bé, aquesta...
2: Bueno, no sé si tots són... Roger, tu els veus tots iguals o...?
1: Sí, sí. No.
2: Ah, d'acord. He suat per un moment.
0: Animats amb stop motion. A més, em fa moltíssima gràcia, perquè és que a més es nota. O sigui, que la gràcia és que es noti el moviment stop motion, perquè es mou una mica així, no?, com a trompades.
2: Home, però ja és divertit, perquè quan han de decidir alguna cosa els quatre, és com cadascú la seva part de cervellet. I aquestes...
1: A més, tenen unes mans molt grosses, que es nota que les mans són humanes, que els estan posades allà com per poder manipular. I és com...
2: Perquè, bueno, fan una mica de tot, no? És com un... Són llauners, són lampistes que, bueno, t'ho fan una mica tot, eh? Sí. Mecànics...
0: A més, que són uns personatges que són molt esperit a Star Wars. Aquest tipus de criatures, això, és 100% Star Wars.
1: Mm. De fet, aquest també és un punt a favor de Mandalorian Grogu, que veiem moltes criatures, molts alienígenes.
0: Molt.
1: Després de venir de productes com Andor, per exemple, que eren molt...
2: Més humans.
1: Humans, no? I pocs alienígenes. I aquí no, aquí és un festival de criatures. I també té molt de mèrit, doncs això que comentàvem abans, que personatges amb molt de protagonisme siguin alienígenes, com en Rota, o en Zeb, o en Grogu, o fins i tot afegiria en Mando, que tot i que és humà, gairebé sempre porta el casc posat. I això també és una dificultat tècnica addicional que té més mèrit.
0: És que tens tota la raó. Jo, per mi, Star Wars sempre han estat criatures i tipus de monstres i bèsties que no has vist enlloc més. I tot això, o sigui, és que veu molt dels orígens de la saga, aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: I torna a posar-te a la palestra tot allò que és identificable o que tu reconeixes com a Star Wars.
2: I allò que, al final, el que feia Star Wars és això està bé i això no.
0: De fet, aquí sí. tenim un dels moments crítics de... que aquí hi ha diverses coses a comentar, no? Quan acaba entregant en els bessons, primer, doncs, que li treuen el casc, no? Tornem a veure en pantalla a Pedro Pascal.
2: Una deshonra.
0: Sí, però com que ja no és la primera vegada, també el tio, tot i que els hi diu m'heu tret el casc, per tant ara us hauré
2: de matar.
1: Sí.
0: Això si no vol nedar les aigües, que sembla que la cosa no fa pinta de que es fiqui les aigües aquestes de Mandalore altra vegada, no? Sinó que al final acabarà complint la
1: seva... d'una altra manera.
0: Sí, sí. Com ho heu vist tota aquesta part? Perquè a més entra aquí...
2: Home, aquesta part és com un Indiana Jones, això és brutal. Aquests bessons li preparen trampes, ell s'enfronta a aquesta serp monumental feta en CGI, per suposat.
0: Una serp drac, no? Dragon Snake.
1: Sí. Que també té història, aquesta serp.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Bé, l'havien vist així sencera a The Clone Wars, justament també a Nal Hatta, el planeta, l'Obi-Wan s'hi enfronta. Però és que, a més, encara va de més enrere, perquè aquesta espècie havia aparegut ni més ni menys que l'Imperi Contraataca, tot i que no la veiem mai sencera.
0: No.
1: També la tecnologia de l'època doncs, ho feia més difícil, però és aquella criatura que hi ha a Dagoba que gairebé es menja l'R2-D2.
0: Sí, l'altre dia, buscant allò, la referència, vaig anar a recuperar aquesta escena i és veritat, la veiem allà doncs, en el pantà de Dagoba, on estan Luke i en Yoda i tal, i es veu com una cosa blanca, però mitja cua o, saps, una part del cos, no li veiem... O sigui, perquè la tecnologia tampoc ho permetia aleshores, no?
1: Clar, però és genial, no?, com recuperen una criatura.
0: Sí, sí. I aquí veiem, bueno, per recuperar altres criatures, no?, aquests guerrers en forma amfíbia, no?, que també...
1: Que també són recuperats. És hi ha un fotimer de referència, realment, si t'hi pares a pensar.
0: Sí.
1: La criatura aquesta era un guàrdia que hi havia al Palau d'en Jabba, al Retorn del Jedi, que era d'aquesta espècie. Només n'apareixia un en el cas del Retorn del Jedi, que es deia Manaman, és un amani, i ara doncs hem vist més amanis. A més, els amanis aquests també havien d'aparèixer en un capítol de The Clone Wars que es va quedar inacabat i es pot veure així a YouTube amb l'animació a mig fet. I doncs bé, ara els hem vist novament. Mm.
0: En el moment aquest de treure-li el cas, perquè això no deixa de ser mai una cosa polèmica, quan li treus el casc en el Mandalorià, bàsicament, perquè, bueno, és allò, no? Que al final també és una mica xorrada, perquè dius, home, ja et podria haver passat les manies, has conegut 1.000 mandalorians que ja no portaven casc i no són tan radicals com tu, ell continua encara, això encara no ho ha superat, no? I total, que es podia treure el casc i no passa res. Però bé, suposo que també nosaltres culturalment ens hem acostumat amb el personatge amb el casc i ja com que el tenim associat amb això i ja està, no? Jon Favreau diu que no van prendre la decisió a la lleugera i que el que volien era equilibrar la història establerta amb el personatge amb el desig que tenien ells de mostrar la cara de Pedro Pascal, no? I van buscar una manera que pogués estar justificat a la pel·lícula. Jo he de dir que ja ho esperava. Vull dir, esperava en algun moment veure-li la cara a Pedro Pascal. Sí. No m'imaginava...
1: Si no l'haguessin fet... M'hagués enfadat, eh?
0: Jo també. O sigui, crec que és necessari en algun moment veure-li la cara al personatge. Perquè, tot i que la seva veu m'agrada molt i un dels motius que jo sempre si puc triar entre doblatge i versió original, solo decantar per la versió original. Però és que, clar, és que aquesta sèrie ja l'havia vist en versió original. Si no sents la veu de Pedro Pascal, què tens de Pedro Pascal a la pel·lícula? Per tant, per tenir-lo a prop, jo no necessitava un actor de doblatge perquè no l'hagués sentit com a Pedro Pascal, necessitava la seva veu. I, clar, em funciona perfecte. I llavors tenim aquest pur homenatge a Yoda. Aquí sí que Grogu és Baby Yoda en tot aquest, no sé què dura, 10 minuts, un quart d'hora de la pel·lícula. Això és com gairebé un curt aquí. A mi aquesta part m'ha encantat. Vull dir, és un moment de repòs de la pel·lícula que no ha tingut repòs. Per això potser algú li deu haver sobtat, però per mi se'n fa un moment molt, molt necessari i m'agrada molt. O sigui, sí que és cert que dius per què necessita Grogu un bastó? Per res. Però, hosti, però que xulo és.
1: I tant.
2: No, però un nen en un bosc, el primer que fa és agafar un pal. No? Aquest el que passa és que aquesta branca està molt ben acabada i fa... És molt convenient.
0: Què us ha semblat, tota aquesta part?
2: Home, molt divertida.
1: Genial.
2: I també aquesta relació, trobar-se aquest pescador o aquesta persona que està, no?, que viu allà arran del llac, sembla, no?, o un pantà, un llac, una... el que sigui. I que, a més, amb la complicitat el deixa fer, perquè ell el que vol és alimentar-se ell, perquè està afamat sempre, i alimentar en Mando, i li agafa, li treu un peix que s'està fent a la brasa, i l'altre el deixa fer. I a més, l'encobreix, que això ja és molt de Star Wars, no? També, de... Sí, sí. Ostres, sort que hi ha bones persones al món. en un planeta que sembla molt inhòspit i molt agrest i molt, no? Que tot te va en contra. Que hi ha... Que no gaire... O sigui, que per salvar en Mando i cuidar-lo, Déu-n'hi-do. Li fa allà una cubeta de branques i fang...
0: És la cova d'en Yoda.
2: Clar. I aquella... I, Roger, tu no vas riure quan el posa dins com si fos el pal forn i va clavant-hi
1: casc? Ah, sí.
2: Perquè no ha calculat bé i, clar, li sobresurten els peus i, clar, que...
1: És molt, molt divertit, aquest moment.
2: És divertit.
1: Però sí, no, i aquest personatge, el pescador, és molt Star Wars, al final, un personatge així, no? Que alienígena i que te'l trobes aquí i que els ajuda, que és bona persona. Mm. Té aquest to molt familiar de Star Wars.
0: Sí, el personatge es diu Gatorri, li posa la veu la Stephen McKinley, que és aquest actor que havíem vist, per exemple, a Dune, a la part 1, que és en Tufir Hawat, i també Civil War, que és el que fa de periodista veterà. I bé, la veritat és que és un personatge que m'ha agradat, encaixa molt bé i també té tota la lògica del món que ell tingui... Bueno, perquè no ho he explicat, en Grogu el que fa, evidentment, d'entrada és utilitzar la força per curar la ferida, però clar, es cura la ferida, però no extreu el verí, no? Que són aquests clar. Poders de curació Jedi que, bueno, no, jo no sé ben bé com funcionen. En aquest cas hi ha
1: ningú sap.
0: Clar, en aquest cas entens així perquè quan li cura la ferida, però en Mando no s'aixeca, sí. No? Per tant, tu ja saps que el verí continua la seva sang, o sigui, li ha curat la ferida, no tindrà una hemorràgia.
1: No sabem si és en Grogu que encara no té els poders tan formats i per això pot guarir la ferida, però no el verí, o que simplement doncs, ningú és capaç de fer-ho del tot, no? Hey, kid. The old protect the young. And then the young protect the old.
0: This is the way. El This is the way, aquest credo mandalorià, doncs aportem això que és molt bonic. I a partir d'aquest moment dius, bueno, ara què fem? Marxem o anem a buscar aquesta gent? Anem a salvar en Rota.
1: Doncs, clar, si marxem, ens perseguiran i no ens els traurem de sobre mai, per tant...
0: Bé, i anem, doncs, ja al contraatac al Palau dels Hutt, que aquí ja es lia grossa directament. No sé, aquí hi ha tots els actors implicats, no? En Rota, pobra, que l'estan allà també, doncs, no sé si electrocutant o no sé què li estan fent.
2: El tenen paralitzant, no? Amb una màquina.
1: Perquè pateixi durant molts anys.
0: Exacte, sí, sí.
2: Sí.
0: L'Embo per allà, que doncs, està contractat pels Bessons i, per tant, doncs, continuarà allà. I llavors també els pilots X-Wing de la República que arriben, doncs, a la cavalleria, no?
2: Però perquè els han avisat els ansalians,
0: sí,
2: no?
0: Sí, els ansalians són... Sí, sí.
2: S'han entès.
1: Ja ho diuen, que tornaran.
2: Sí, sí. Però a mi em fa gràcia de dir, ostres, s'han entès i els hi han fet cas. Vull dir...
1: Sí.
2: Podia no haver passat tot això, no?
1: Ja. Vull dir...
0: Home, però Star Wars, tota espècie...
2: Hi ha un acte de fe i de bondat.
0: Que siguin petits no vol dir que no te'ls hagis de prendre seriosament.
2: No, per això, sinó perquè no sé si els acaben d'entendre.
0: Sí, home,
2: què volen explicar, no, ells, saps?
0: Ells encara els podem arribar a entendre. I, bueno, suposo... És una escena que està molt bé, d'aquestes també típiques, no? En diferents fronts, què passa aquí, què passa allà, i molt ben... Bueno, no sé... He trobat que està molt bé, no? Més aviat potser en Grogu, amb el llop i amb en Rota, llavors en Mando...
1: Mando contra l'Embo.
0: L'Embo, sí.
1: I també el combat aeri, que també està molt bé de veure.
0: Sí, sí, totes aquestes combinacions. Trobo que tot està molt ben fet, o sigui, és una molt bona traca final per acabar la pel·lícula, no sé, com ho heu acabat de veure.
1: A mi m'ha agradat molt. També veure tots els models de naus coneguts, no? Els Ales X, els Ales I, els Ales U, tot l'abecedari. I els cameos aquests dels pilots coneguts que tornen a aparèixer. Rick Famuyiwa...
0: Sí, apareixen els directors de capítols que ja havien aparegut també, no? El Rick Famuyiwa, que deies, la Deborah Chow i el Lee Isaac Chung.
1: Exacte.
0: Juntament amb els que ja sabem, Dave Filoni i Paul Sung-Hung Lee, que fa de Trapper Wolf i Carson Teva, que és un...
1: Ah, sí. Carson Teva també em va agradar molt veure'l, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè ha aparegut a totes les sèries del Mandovers.
0: Sí, és veritat. Sí, sí. I clar, doncs aquí els tenim a l'aire i per terra, doncs, que per cert també aquí veiem en Grogu calmant el llop,
1: sí,
0: de l'Embo, no? Que és aquesta cosa de calmar les criatures. Aquesta relació amb la natura, no?, que té el personatge de Grogu.
1: Això li agrada molt a en Dave Filoni, eh? Perquè ja. Rebels també ho feia amb els llops, Nesra, com es relacionava amb els llops.
0: És veritat.
1: Li agrada molt, això. Sí.
0: Però bàsicament té sentit, primer, per la força... i l'altre pel contacte amb la natura que té el personatge de Grogu, no? I, bàsicament, doncs, desapareix, no?, l'Embo, vull dir, quan veu que els sí. Hats estan vençuts i ell ja no té res a cobrar, perquè al final és un mercenari, no?, vull dir que...
1: Sí. És que això, a més, és que és la típica cosa que faria l'Embo, que ja coneixia de Clone Wars, perquè és que de Clone Wars ho fa, no?, en més d'una ocasió, és 100% ell.
0: O sigui, no, sí. No marxa per res, sinó marxa perquè dius, bueno, aquí quin no. Benefici trec?
1: Cap. Sí, sí.
0: Pues,
2: no. Si és un caça-recompenses, ja no hi ha res per caçar, doncs ja marxa.
0: Per cacera, la del Dragon Snake, que es menja els dos hats.
2: Ostres, els bessons. Bueno, és
0: un moment aquest, una mica...
2: Justícia poètica.
0: Sí, sí, però és com entre fastigoset, també, no?
1: Sí.
0: Perquè tens aquestes baboses gegants, la serp allà se jala un, tu vas veient sí. Com se'l menja, va passant per la panxa, sí. I llavors agafa l'altre i també se'l va...
1: I també. Que es vegi clar que se'ls ha menjat.
0: Que d'allà no surten, que ho tingueu clar.
2: Bueno, perquè elles, bueno, els bessons, diguéssim, els hat, no tenen cap habilitat per contrarrestar això.
0: Aquests no, perquè quan cauen a l'aigua és que...
2: No, són maldestres, no... A més, passen tot el dia estirats.
0: Sí? L'únic que... Clar, que es mou amb...
1: Sí, són
0: rotes.
2: De fet, aquests bessons són els que paguen perquè els hi facin tot. O sigui, no, ells
1: clar, no
2: fan
1: fet
2: res.
1: En la seva vida. El llibre d'en Boba Fett els portaven allà tota l'estona com aquell llit, no? Els transportaven.
2: Bueno, això és com aquella... És una metàfora, eh? El director d'un circ cau en a la boca del lleó. Doncs això és el mateix, no? Tu has comprat... Tu tens aquí una serp tancada aquí al fos, no? De la fossa del castell, del palau, i doncs mira, ara tu hi caus i ets el seu menjar. I segur que amb aquests dos, la serp no en té ni per començar.
0: Ara passarà gana, eh?, si marxa tothom, perquè...
2: No, perquè sortit, jo crec que ja
0: sortirà.
2: Home. Sí, anirà a buscar-se la vida.
0: Entra i surt. Per cert, una cosa que m'agrada molt, els caces de la Nova República, el disseny informàtic que tenen és el disseny retro de la trilogia clàssica, que estava molt bé. O sigui, dona coherència a aquest univers, no?, el fet de fer-ho d'aquesta manera.
1: Sí, sí.
0: Està molt xul.
1: Són molt reconeixibles.
0: I bé, d'aquí doncs ja anem ja directament a la part final. Tornem a la base de la Nova República. En Rota, que sembla ser que serà un aliat, i en Zeb li diu que té un uniforme per ell, que ja m'agradarà veure'l, perquè jo no sé com s'ha de vestir un hat, però...
2: No, només de tors.
0: Ah, només de tors.
2: Jo ho entenia, sí. Bueno, no cal que el vesteixin sencer.
1: Pantalons no li pots posar.
0: Home.
2: Si no, semblarà una sirenita, si li poses alguna cosa allà. No. No, home, jo vaig pensar que de tors li poden posar, doncs, això, com una jaqueta que muli també el vestit de pilot, no? Ataronjat, amb alguna banda blanca...
0: Forta abraçada, Roger, i ens seguim retrobant, parlant i buscant cosetes de Star Wars per la xarxa també, on estàs
1: doncs,
0: tu molt actiu.
1: Sí, sí.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: La setmana vinent, la idea és recuperar alguns continguts d'actualitat que se'ns han quedat pel camí i encara un juny cinematogràfic que arriba especialment carregat. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Vine a Fes Més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+ amb nosaltres. Es tracta potser de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+ i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. On hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
6: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny. Matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Drombats.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
1: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
2: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
1: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
2: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.

0: Are you coming in or what?
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. El pavelló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i banderes de diversos països, sobretot del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: A 8:45 del vespre, el papa té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tot plegat, sumat també a darreres hores negres a les carreteres catalanes, amb malaurat protagonisme pels motoristes. Un ha mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita al Montsià, sortint de la carretera. I aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. A tot això, un 82% dels enquestats pel sindicat de llogateres en la macroenquesta d'aquest dissabte en el marc de la campanya Viure ens costa la vida estaria disposat a fer una vaga general per abaixar els lloguers. Així es desprèn dels resultats preliminars de l'enquesta feta en 42 municipis d'arreu de Catalunya. A més, un 81% donen suport a pujar els salaris al mateix ritme que la inflació, mentre que un 89% és partidari de posar límits de preu als productes bàsics, com ara els aliments o l'energia. Així mateix, un 93% dels enquestats voldria incrementar per llei salaris i pensions al mateix ritme que la inflació. I segons el sindicat, per ara s'han fet més de 10.000 enquestes, de les quals 9.500 tenen respostes vàlides. A tot això, en plana esportiva, a aquesta hora, a les 7 de la tarda, arrenca en directe a la xarxa més eliminatòria definitiva per pujar a tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
6: La cultura cura, un programa per a cors inquiets. Pilar Fornés conversa sobre la cultura i la vida amb convidats protagonistes del món creatiu gironí. Cada dijous a 3:45 de la tarda i quan vulguis en podcast a gironafm.cat.
7: And I'm feeling good.
6: La cultura cura, un programa per a cors inquiets.

0: Una setmana més, benvinguts a La Cultura Cura, aquest programa en el que creiem que a través de la cultura, de la comunitat, de fer xarxa, podem ser més feliços i estar menys sols. Avui tenim tres persones que dediquen molt del seu temps a una comunitat. Ara els hi preguntarem què és una comunitat, perquè no sé si és que ve del model més anglosaxó o americà, però són prou coneguts perquè han sortit molt allà a mitjans de comunicació, que són els buddies. Kay, benvinguda.
1: Hola. Bon dia, gràcies.
0: Pol?
2: Hola, bon dia.
0: I qui falta, el Marc?
3: Sí.
0: Hola, Marc.
3: Jo. Hola. Bones.
0: Va, qui comença? Què és els buddies? Perquè penseu que ens estan escoltant. Què és el que és atractiu dels buddies? Què és el que us dona aquesta, en aquests moments esteu en la cresta de la ola, com diuen els nostres amics espanyols?
3: Pol, tu has de començar.
2: Doncs Girona Buddies és una comunitat de WhatsApp aquí a Girona, i tenim un munt de grups de WhatsApp per cada cosa. Tenim grups per llengües, grups per excursionisme, grups per tot, de fet, i qualsevol persona de Girona pot entrar en la comunitat i pot participar. I va començar fa una mica més de 2 anys, i des d'aquest dia ha estat creixent, i ara tenim més de 2.000 membres. I per mi és un grup superguai perquè pots anar a qualsevol trobada i pots conèixer gent nou, i si ets aquí a Girona i no coneixes a ningú, pots venir a una trobada de Girona Buddies.
0: Ara en parlàvem a fora, té aquest tema de la flexibilitat, que el trobo molt interessant. Vull dir que qualsevol persona pot entrar, inclús parlant amb vosaltres, que sou els coordinadors actuals, poden fer alguna proposta. I sobretot que hi ha una base de divertir-se, no? De divertir-se, de conèixer gent, de fer coses que... Jo tinc ganes de practicar anglès, no? Per exemple, jo es puc anar al bar Essence, que és el que aneu normalment, amb el que teniu un acord, o us expliqueu si voleu. I aquesta... ganes de compartir, d'ajudar-se, això m'agrada molt. Marc, tu...
3: Sí, crec que, com has dit en Pol, és més social, sí? Per conèixer gent nova, i, per exemple, a mi m'agrada molt anar en bici de la muntanya, i he conegut gent nova per anar en bici. Gent des d'aquí, i també estrangers. Per mi funciona molt, molt bé. Jo estic molt content.
0: I en general no hi ha incidents, vull dir que la gent té bona actitud, que arriba allà, un s'ajuda a l'altre...
3: Des del meu punt de vista, cap problema. Pot ser en Pau, pot ser dir alguna cosa diferent, perquè ell sap tot.
2: Yeah, but, bueno, si tens 2.000 persones en un grup, segurament hi haurà unes persones que tenen dolenta, que són dolentes, o tenen mal comportament.
0: Sí, un caràcter difícil.
2: Sí, exacte. Però en WhatsApp tenim el poder de fer fora aquestes persones, i no hem de fer servir aquest poder.
0: És un poder molt fort, no?
2: Bueno, si tens persones fortes...
0: Kay, esteu els tres d'acord amb això, que si hi ha algun incident...
1: Sí, a veure, hi ha unes normes.
0: Això és el que us volia dir.
1: Per cada subgrup hi ha unes normes, llavors s'han de seguir aquestes normes. Són normes superbàsiques de convivència, de respecte. És un grup que és el que deies, per passar-ho bé, per conèixer gent, només per coses bones. Si algú contesta malament, si envia missatges que no s'han d'enviar, doncs tothom, les altres 1.900 i pico persones, tothom està d'acord que aquesta persona no ha de formar part del grup.
0: Està bé, perquè poseu límits, i a la vida s'ha de saber posar límits. Kay, presenta'ns la cançó que ens has preparat, o per què t'agrada aquesta cançó?
1: Home, somriurem, ja es diu així, a mi m'encanta, m'agrada molt pensar en positiu i somriurem quan tot falli, és el que hem de fer sempre, lluitar i mirar les coses bones. Guardo una

0: El tema dels espais. Si heu d'anar en bicicleta, suposo que quedeu ja en un lloc que és fàcil, a l'aire lliure, i sortiu. Però totes les altres activitats que feu, de converses, el grup de neurodivergents que després ens explicarà en Pol, teniu una política d'espais? Esteu vinculats a algun centre? Perquè jo, que estic vinculada a centres cívics, hi ha problemes d'espais en aquests moments. O sigui, Girona s'està convertint en una ciutat molt creativa, que hi ha moltes ganes de fer coses, però no tenim prou espais, no?
1: És que a vegades fem servir les sales del Centre Cívic Baribel i, de fet, fem les trobades de neuroemergència en aquest centre cívic. Les trobades de
0: vols dir el del Mercadal, no? Barri Vell i Mercadal.
1: Sí, no, sí, sí. Centre Cívic Barri Vell, Mercadal. Exacte, sí,
0: sí. Es diu així, Barri Vell i Mercadal. Sí, vale, o sigui, teniu una certa vinculació amb aquest centre cívic.
1: Sí, sí. És que tenim una relació bona amb aquest centre cívic i podem... i hem fet moltes trobades, de fet, ara. Hem fet trobades de ioga i de dansa.
2: I de cuina, fem tallers de cuina també.
0: Sí, clar, perquè hi ha cuina ja, que està molt bé, sí.
1: Sí, sí. I és molt guai de tenir aquesta capacitat de fer servir
0: els espais públics,
1: sí, del centre cívic.
0: I que hi hagi aquesta disponibilitat també de l'Ajuntament per fer aquestes aliances amb entitats que no són públiques pròpiament.
1: I les trobades de llengua, fem servir un cafè, Lessons, com ja has dit.
0: És un lloc molt xulo, és maco, té un aire agradable.
2: És molt agradable, perquè les trobades de llengües volíem també que fossin informals, no? Perquè la gent ja també ve com una mica espantada de, és que jo no parlo bé aquest idioma, i quedem allà i fem un cafè i xerrem, i és una manera de fer-ho també més informal.
0: I també m'han explicat que hi ha com una persona que modera una mica, en el sentit de que tu arribes allà, no saps on posar-te, no coneixes ningú, i et diu, bueno, tu col·loca't amb aquest, i llavors feu la conversa. Vull dir que és necessari que hi hagi algú que estigui...
2: Sí, més que res també per rebre la gent.
0: Clar.
2: Que la gent nova, els expliques, els hi presentes a les altres persones, és una manera que ells perdin aquesta por.
0: Això és per la tarda, no? Per exemple, a l'Essence a quina hora ho feu normalment?
3: A les 6.
0: A les 6 és la trobada. Mm-hmm. Val.
2: Fem cada dia. Tenim tots els idiomes i cada dia cap a les 6 de la tarda. A l'Alemanya és el dimarts a 6:15, però fem tots els dies, de dilluns a divendres, tots els idiomes.
0: I la gent què us diu? O sigui, de com... Ara posarem un testimoni que tenim... L'Àgueda ens ha fet un àudio i el posarem en el... Què us expliquen? Què us diuen? Gràcies? Ostres, que bé...
2: La gent està molt i molt agraïda, perquè sobretot per parlar idiomes, molta gent està estudiant, però a l'hora d'estudiar un idioma doncs és gramàtica, escoltar, llegir, però el que costa més és parlar, no? I deixar anar i encara que hagis estudiat molta gramàtica, si després no t'atreveixes a parlar... llavors la gent està molt contenta, està molt agraïda, tot el dia estan dient moltes gràcies per venir.
3: I també podem parlar sense pressió, no passa res si hi ha un error, sí? Mm-hmm. Parla, no passa res.
2: I un altre privilegi que tenim gràcies a aquests grups és que pots parlar amb gent nativa de cada idioma.
0: Clar.
2: Llavors, doncs jo parlo en català amb els estrangers, que això aquí ho poden trobar, però si vas el dijous a parlar en anglès, pots parlar amb en Marc o amb en Pol, pots parlar amb un anglès de veritat i entendre el seu accent, que a més, com que hi ha persones de diferents llocs, tenen accents diferents, t'expliquen històries diferents, i és superinteressant.
3: I també és igual amb el club de conversa de català. A vegades jo parlo amb un català, a mi m'agrada molt.
0: I no et molesta que et corregeixin, suposo, no? Que vull dir
3: no,
0: que...
3: no.
0: Que és important, perquè també té que haver-hi aquest punt de...
2: No, la gent està oberta a això, perquè el que volen és fer-ho bé. Venen aquí per practicar i fer-ho bé, i quan els corregim és per ajudar, no és per criticar. O sigui, que no, tothom està agraït i està content, sí.
1: I especialment amb el grup de neurodivergència, amb la gent està molt agraïda que aquest grup existeix. Perquè abans de Girona Bodies no hi havia cap grup pels adults de neurodivergència, i ara tenim persones que estem donant moltes gràcies que tenim un espai per als neurodivergents, I tenim una dona que sempre ve a les trobades de neurodivergència cada mes i diu que és una cosa molt important ara en la seva vida.
0: Clar.
1: Aquesta trobada, perquè és com l'única
0: espai,
1: oportunitat, sí, l'únic espai en la seva vida.
0: Per ser tranquil·la i segura.
1: Per ser la mateixa, sí, sí.
0: Clar.
3: Sí, perquè aquesta és molt, molt important, si és un espai segura.
0: I la confidencialitat, que això ja ho sabeu, que quan es fa un grup té que quedar tota una sèrie de normes clares, que és molt important que el que es faci es comenti en el grup, que hi hagin persones autistes, Asperger, TDA, si hi ha alguna persona amb un trastorn bipolar, el que sigui, no? Que allò quedarà allà, i és molt... Quina és la paraula? Et quedes com molt confortada, no? De poder comentar amb persones que estan com tu.
2: Dels altres. Tens el suport dels altres.
0: Sí, però ha sigut valents en fer un grup de neurodivergents, perquè no és el mateix que anar a sopar. Tenir un grup, vull dir, aquest és més potent a nivell emocional i, bueno... Sí. Està molt bé, felicito.
1: Bueno, gràcies. És que jo soc neurodivergent i bueno, sí. Tinc un toc d'autisme
0: sí.
1: I doncs vaig crear aquest grup. Jo era
0: va ser idea teva,
1: vaig,
0: no?
1: Sí, clar. I vaig crear-ho per mi mateix, perquè jo volia
0: no
1: conèixer
0: altra Girona, gent. Això.
1: Sí, exacte, sí. És que jo estava buscant un grup de persones amb autisme a Girona, no hi havia cap grup, i doncs vaig crear-ho per mi mateix, bàsicament.
0: Sí,
1: I ara tenim més de 100 membres de persones amb neurodivergències.
0: És que fa poc que ha sortit aquesta moda, entre cometes, de la paraula neurodivergent, i potser hi ha molta gent que encara no ho sap, no? Però ho trobo molt interessant que, malgrat que sou un grup de divertiment, de passar-ho bé, d'anar a sopar, de fer excursions, també fer excursions cap de setmana, que hi ha unes necessitats amb salut importants que no queden cobertes, perquè Girona no deixa de ser que som 100.000 habitants, vull dir que... I si teniu 100 persones... Per cert, parlant de neurodivergència, us recomano, i a tothom que no l'hagi vist, el documental sobre Sopa de Cabra. Sabeu que el guitarrista de Sopa de Cabra fa molt poc va... fer públic que fa poc l'havien diagnosticat com a autisme. I en aquest documental és molt interessant perquè surt una mica l'impacte que la malaltia del guitarrista ha tingut en el grup. És molt... Et situes molt, saps? I a part que el documental musicalment i tal, si us agrada Sopa, és molt maco. Està a la web del 3CAT TV3. Pol, presenta'ns la cançó que s'ha escollit.
1: La meva cançó, sí. Bueno, la meva cançó és d'una sèrie de televisió que es diu Buffy, el caça vampir. És una elecció una mica estrany, perquè no és una cançó típica, però és la meva sèrie de televisió preferida. I també del meu germà. I jo tinc moltes ganes d'explicar al meu germà que Girona FM ha posat aquesta cançó. I
0: amb el podcast estupendo que farem, aquí li pots passar com a regal al teu germà, estarà molt content.

0: Us passarem un àudio que ens ha fet la Gueda molt amablement. Tenia ganes de fer-ne més, però ja ho farem la propera temporada. Què significa per ella estar en el grup dels Buddies? I després la Kay també té ganes d'explicar-vos més coses.
1: Jo, la meva experiència entre els Buddies, per mi va ser confortant, perquè feia molt de temps que volia entrar en un grup on pogués jo donar suport a persones que volguessin aprendre català. Llavors, això perquè a la meva mare un cop ho va fer en el poble on vivíem, i ho vaig veure molt interessant. Quan vaig venir a viure a Girona, doncs a mi em va costar molt també trobar amistats, tot i així sent catalana. Llavors, per mi va ser fantàstic trobar aquest grup, bàsicament perquè podia conèixer gent de tot arreu del món, comprendre una mica més la cultura dels demés, ser més receptiva quan venen aquí, amb les dificultats que tenen, no només amb l'idioma, sinó també amb la forma de pensar nosaltres, que som bastant tancats a l'hora de deixar integrar la gent. Llavors, aquest grup, per mi, ha sigut un grup que veig que fa apropar les persones. A part de la gent que vol aprendre català, fa apropar les persones i realment et fa sentir pues, acollit, de que no estàs desemparat en el sentit de que, hòsties, no encaixes enlloc. Llavors, aquí pots començar a encaixar perquè comences a aprendre l'idioma, encaixar perquè comences a aprendre a entendre com pensen els catalans, almenys els gironins, i és molt més fàcil portar el dia a dia a Girona.
0: Gràcies, Àgueda. Kay, volies comentar alguna relació a aquest tema, no? També?
2: Sí, és justament en relació amb això. En principi, el grup de Girona Buddies era un grup per estrangers, no? I entre ells s'ajudaven amb coses pràctiques, no? Llavors ha anat creixent i s'ha afegit també gent de Girona. Però a part de tu participar en una activitat concreta, d'anar a caminar, un taller d'alguna cosa o idiomes, la gent pensa que molta gent arriba sola al grup i tenen l'oportunitat de conèixer gent, ja a part de gent de tot el món, persones que tinguin alguna altra cosa en comú, no? I és com un suport addicional de, val, estàs aprenent català, però és que a més has fet amics. És una part social molt important. I bueno, l'Àgueda ho ha explicat molt bé i és una mica això el que volia dir.
0: Marc, què més? Tu com arribes als Buddies? Tu ja fa anys que vius a Girona.
3: Sí, crec que era...
0: Has estat en aquesta primera etapa, potser.
3: Sí, sí, val. Sí. Crec que era una amiga que m'hi deia... Ah, hi ha un grup que es diu Girona Buddies. Si t'hi interessa. Uh-huh. Aquest és el WhatsApp. I ara estic aquí.
0: I què, com veus aquesta... Han passat anys, com veus aquesta evolució? Què ha significat per al teu dia a dia estar en un grup d'aquest tipus? Què és el que t'agrada més?
3: Sí, m'agrada més és que és més fàcil de trobar gent d'altres països, altres cultures, sí? Sense pressió, sí? I després... Si pots, podem prendre un cafè, coses així, és molt tranquil, sense... És segur. A mi m'agrada molt. Perquè a vegades era difícil de trobar gent.
0: Clar.
3: Sí?
0: Sí,
3: i tant. Sí? El Girona Buddies és una gran oportunitat per trobar gent en un espai molt tranquil i molt social. Difícil que trobar gent.
0: Clar.
3: Sí?
0: Sí, i
3: tant. Sí? El Girona Buddies és una gran oportunitat per trobar gent en un espai molt

0: És el que comentem, no? Aquesta facilitat per contactar amb persones, en principi a través d'interessos, que és la manera, l'excusa, entre cometes. Però jo crec que en el fons tots el que necessitem és estar amb iguals, estar, sentir-se bé, sentir-se acollit. I en aquest sentit, fer una tasca, jo li diria més que social, psicosocial, ja que estem al programa La Cultura Cura. Perquè si aquí féssim una enquesta d'una part de les persones, mira, la Gueda el que diu, no? Que per això per ella és molt, molt important, i a més també faciliteu aquestes aliances, per exemple, que heu fet amb el Banc del Temps, i llavors, bueno, us volia preguntar, com esteu ara? Com fa 2 o 3 anys, no?, que us heu creat, més o menys? Com veieu el futur, o encareu el present i aneu...
1: Jo crec que en Pol té tots els mal de caps, perquè si hi ha un problema, normalment
0: és amb una associació el Pol seria problema. El president, llavors.
2: Sí, és el president.
3: Bueno, sí, jo sóc oficialment el president de l'associació.
0: Sí. Perquè sí que és veritat que esteu constituïts com a associació, mm-hmm. Vosaltres ho heu fet, sí.
2: I s'ha de tenir en compte també que en Pol, a part de gestionar tot això, és, al final, la seva gestió ha sigut la que ha fet créixer aquest grup, no? Tot a nivell de xarxes socials, de tot, bueno, de conèixer aquestes normes.
0: I per tu, a nivell individual, com... Què ha significat? Com, t'aixeques pel matí content, vaig als badis, allò dius, o hi ha dies que dius, ostres, que tots tenim dies més bons i dies menys dolents. Nosaltres al Banc del Temps també tenim problemes, entre cometes. Són persones.
3: Sí, són persones. I...
0: Amb qui et desfogues, tu?
3: Bueno, per mi estic molt content de ser el líder del Girona Badis, sí. I cada dia... Quan m'aixeco, la primera cosa que faig és mirar els missatges per veure si hi ha més missatges.
0: Pensava que deies que posaves
3: Oasis
0: a primera hora del matí, quan t'aixecaves.
3: Oasis? No, jo soc de Birmingham.
0: Ah, vale.
3: Només escolto música de Birmingham, no de Manchester. Sí, m'agrada molt aquest grup i espero que continuï per molts més anys. I és que jo sé que és difícil de fer créixer una comunitat, i és que per això està molt bé a tothom, i per això podem continuar a créixer. És que tinc por cada dia que es morirà, i però he tingut aquest por per tota l'estona que Dijon Alberis es morirà, i jo m'aixecarà un dia i ningú enviarà cap altre.
0: Això és una mica fantasia, no? Tens aquesta fantasia, no?
3: Potser, sí.
0: Imagina't què vols dir, que per tu és molt important, això. Entens? Aquesta tasca que fas, sí.
3: És important per mi en un nivell personal, perquè és una manera que jo puc conèixer gent, no? I
0: clar.
3: És que vaig venir aquí a Girona fa 10 anys, sí. I durant els primers 8 anys jo no tenia cap amics, perquè era impossible de conèixer
0: això és real,
3: gent.
0: Això, sí.
3: Sí, no hi havia cap grup així.
0: Però està molt bé, perquè us heu sigut molt proactius, heu trobat una necessitat i li esteu donant resposta, no?
1: Sí, i també cada grup té un administrador.
0: Si hi ha un grup de WhatsApp.
1: Exacte, sí. Si hi ha un problema en el grup de BTT, no és la responsabilitat total d'en Pol.
3: Sí, és com una estructura, és com sense un admins que són admins grans. És com cada subgrup té els seus admins, sí. I potser aquests admins són diferents als admins principals de la comunitat. I, per exemple, jo no tinc cap poder de fer coses en el grup de dones, perquè tenim un grup de dones, vale. I jo no he entrat,
0: vale.
3: Però aquest grup té els seus admins. I crec que així podem continuar a créixer, perquè tota la feina és distribuïda a molta gent.
0: Que tens molta capacitat de delegació.
3: Sí, exacte, sí.
0: És fonamental, eh?
1: Sí. Okay, sí, no serà possible, no?
3: Sí, seria impossible. Sí,

0: Jo fent tota la feina, jo seria al mòbil durant 24 clar. Hores cada dia.
1: No, no, sí.
0: Però, sí. Però tenim l'ajuda de, bueno, de la Kate i en Marc. I
1: us teniu una mica repartides les tasques o com tu has quedat clar, tu, Kate, t'encarregues més de la comunicació, potser?
2: Jo, no, bueno, és que cadascú s'encarrega dels, una mica dels seus sub, dels subgrups que ha creat.
1: Val.
2: I això és una cosa que és lliure de tothom, no? Si algú ara, per exemple, volgués, que és molt, li agrada molt pintar, per exemple, i volgués crear un grup de pintura, doncs hi hauria l'opció de, entre tots, potem si és necessari o no, si cal, si, i llavors doncs es podria crear un subgrup de pintura. Llavors, cadascú organitza. Però la gestió de Girona Badis tota, més ho porta en Pol.
1: Molt bé. Anirem acabant. Kay, Paul i Marc, digueu una paraula, així, això es fa molt amb grups, una paraula per acabar que defineixi què és per vosaltres Badis, què us...
3: Per mi és amistat.
1: Amistat.
0: Comunitat, de fer una comunitat entre les persones.
2: Per mi és el món sencer.
1: I tant. Sí, sí. Moltes gràcies, Kay, Paul i Marc, per la feina. Sou conscients de que feu molta acollida, acompanyament, i bueno, per mi això és essencial. Tornarem a veure'ns. Estem aquí qualsevol cosa, Paul, si vols venir per parlar més específicament del grup.
0: Sí, sí, qualsevol dia que vols que jo vingui, jo...
1: Moltes gràcies, sí. Perquè aquí com a ràdio pública i municipal, això és la nostra feina. Pilar Fornés, aquí a les vies de so, i no, perdoneu, Arnau a les vies de so, i jo fent la locució i tot el que faci falta. Documentació, res, a passar-ho bé.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Drombats.
2: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
0: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
0: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
3: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: El rei de la rajola.com.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el Papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 9:15 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorns Pride a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
4: Bon vespre, em trobo al Unicorns Pride d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu cinquè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
2: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com. Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tostarrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
0: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Cinc anys al teu costat.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

0: sa mare que te va parir.
1: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
3: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el Pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de la Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Quasi que amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Ràdio Palafrugell.
1: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
5: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i amb...

0: Porta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interès. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
3: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
5: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Hola, bones. Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
3: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posis en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Michael al Teatre Municipal de Palafrugell. Mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària. Podrem veure la pel·lícula divendres a 2:15 de la nit, dissabte a 7:00 PM en versió original en anglès i subtitulada en castellà, diumenge a 5:00 PM i dilluns a 8:15 PM. I d'altra banda, també podrem veure El Amigo Inesperado. En Baptiste és un imitador brillant, però no aconsegueix viure del seu ofici. Un dia coneix en Pierre Chausen, un escriptor famós que es veu interromput constantment per diferents trucades. Podrem veure la pel·lícula divendres a 8:15 PM, dissabte a 5:00 PM i a 9:15 PM, diumenge a 8:15 PM i dilluns a 5:00 PM. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: She's crazy like a fool.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Artec als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

a Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

We got news.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Thou shalt know she can't love.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
2: One, two, one, two.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell, 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio!

música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos